0: És la sonata concertant per a violoncel i piano de Xavier Montsalvatge que hem sentit en la versió de membres del trio Gerard.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: El que sentirem a continuació a Catalunya Música és la missa en do menor Kegel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió que us oferim és la que interpreten les sopranos Nathalie Dessay i Véronique Jean, el tenor Topi Letipu i el baix Luca Pizzaroni, amb l'acompanyament de Le Concert d'Astrée, aquesta formació que dirigeix Louis Langrée.

Era la missa en do menor Kehel 427 de Wolfgang Amadeus Mozart i l'hem sentit interpretada per les sopranos Nathalie Dessay i Véronique Jean, pel tenor Topi Lettipou i pel baix Luca Pizzaroni amb Le Concert d'Astrée dirigit per Louis Langres.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Continuarem la programació de Catalunya Música sentint la Sinfonia Concertant per a oboè i orquestra de corda de Jacques Ibert. Ens acompanyen Lajos Lanxes, oboè, i l'orquestra de cambra de Pforzheim, al sud-oest d'Alemanya, sota la direcció de Vladislav Charnetsky.

Lajos Lenzes-Bue i l'Orquestra de Cambra de Pforzheim al sud-oest d'Alemanya sota la direcció de Vladislav Chernetsky ens oferien la Simfonia Concertant per a oboè i Orquestra de Corda de Jacques Ibert.

0: Catalunya Música.
1: Us convidem a sentir tot seguit a Catalunya Música la sonata per a violí i continu en la menor, La Follia, que és la dotzena del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli. Manfredo Kremer, des del violí, la interpreta amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21.

0: Amb el sobrenom de La Follia es coneix la sonata que ara sentíem, la sonata número 12 del recull Opus 5 d'Arcangelo Corelli, que hem sentit en la interpretació del violinista Manfredo Kremer amb l'acompanyament del conjunt Hesperion 21 dirigit per Jordi Savall.
1: La nit a Catalunya Música és nocturna.

Som a la sintonia de Catalunya Música. Ara continuem amb una peça del responsable d'haver portat el tango a les sales de concert, Astor Piazzolla. Sentim el tango per a quartet de corda titulat Four for Tango. És una obra de l'any 1989 que ens ofereix el quartet Gerió.

0: Els membres del quartet Gerió ens oferien aquest tango per a quartet de corda que porta per títol Four for Tango, música d'Astor Piazzolla.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: A Catalunya Música sentirem tot seguit una de les cantates de Johann Sebastian Bach, Christ lag in Todesbanden, o Jesucrist jeia en els lligams de la mort. És la cantata que porta el número 4 al seu catàleg i en aquesta gravació de finals dels anys 60 la interpreten el baríton Dietrich Fischer-Dieskau i el cor Bach de Munic i l'orquestra Bach de Munic, dirigits per Karl Richter.

0: La gravació que ara sentíem és una gravació de finals dels anys 60 i la protagonitzaven Dietrich Fischer-Dieskau i el cor i l'orquestra Bach de Munic dirigits per Karl Richter. Interpretaven la cantata número 4 del catàleg de Johann Sebastian Bach, la cantata Jesucrist jeia en els lligams de la mort.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: A continuació podrem sentir el concert per a oboè i petita orquestra catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinu. Ens acompanyen Ingo Goritsky, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.

0: Acabem de sentir el concert per a oboè i petita orquestra, catalogat amb el número 353 en la producció del txec Bohuslav Martinů. Ens acompanyaven Ingo Goricki, oboè, i els membres de l'Orquestra Filarmònica de Cambra Polonesa sota la direcció de Rajski Wojciech.
1: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
2: Tot seguit sentirem la polonesa per a piano en fa sostingut menor opus 44 de Frédéric Chopin en la interpretació que en fa el pianista Maurizio Pollini.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir a continuació la missa Di Gloria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. Us l'oferim en la versió de Josep Carreras, tenor, Herman Pry, baríton, els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orchestra, sota la direcció de Claudio Scimone, en un enregistrament de l'any 1983.

0: S'acaba aquí la missa di Gloria per a solistes, cor i orquestra de Giacomo Puccini. En sentíem la versió de Josep Carreras, tenor, i Hermann Prey, baríton, amb els Ambrosian Singers i la Filharmonia Orquestra sota la direcció de Claudio Scimone, un enregistrament de l'any 1983.
1: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: La següent proposta musical que us fem aquí a Catalunya Música és la de l'audició del Concerto Grosso en sol menor, l'opus 6, número 6, de Georg Friedrich Händel, en l'enregistrament que el 1981 en van fer l'Academy of St. Martin in the Fields i la violinista Iona Braun.

La violinista Iona Brown dirigia l'Academy of St. Martin in the Fields en la versió que ara sentíem del Concerto Grosso en sol menor, que és el sisè de l'Opus 6 de Georg Friedrich Händel.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Continuem la nostra programació sentint ara les 10 peces per a piano de Romeu i Julieta, opus 75 de Sergei Prokófiev. Ens acompanya el pianista Frederic Chiu.

0: El pianista Frederic Xiu ens acaba d'oferir les 10 peces per a piano de Romeu i Julieta, opus 75 de Sergei Prokófiev.
1: Catalunya Música.

0: Lieb Liebchen, benvolguda estimada, un lit del cicle Liederkreis Opus 24 de Robert Schumann. Ens acompanyaven Wolfgang Holzmaier, baríton, i Imogen Cooper, piano.
1: Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
2: Els economistes reclamen que...
1: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
3: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
1: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
4: Els homes clàssics, cada dia a 1:00 PM a Catalunya Música.
5: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagarols, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pogués ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya.

0: Fixa't com sona Edició Clàssics, la millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
1: I amb la participació dels oients.
2: Sí, m'encanta.

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Des d'ara fins a les 8. El primer temps. Amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música, un nou matí disposats a compartir-lo plegats. Ja sabeu, som experts en posar-vos una banda sonora que us farà desconnectar de la realitat més vigent i us transportarà cap a mons infinitament millors. I avui volem començar parlant-vos del violí. Un instrument que va sorgir a la Itàlia de la segona meitat, o de meitats, per ser més precisos, del segle XVI. De fet, si hem de ser honestos, el violí no era un instrument ben bé nou. Podríem dir que era el redisseny molt perfeccionat d'instruments d'arquet que ja existien en els temps medievals, com el rebec. Però és cert que li calia un redisseny i, per tant, una millora de les seves qualitats sonores. I això es va produir al nord d'Itàlia a meitats del segle XVI. Costa molt de precisar. Probablement hauríem d'enfocar entre el Lago di Garda i la ciutat de Cremona. Per alguna zona de per allà, algú va redissenyar el violí. I, de fet, un dels primers constructors que es va fer famós en aquest sentit va ser el primer de la família Amati. Bé, però ja no és només l'instrument, és el repertori que li és destinat. Si bé l'instrument, el violí, en un primer moment era un instrument que es vinculava a la dansa i a la música popular, probablement per l'herència del rebec, el cert és que ben aviat es van adonar de les noves prestacions que tenia aquest instrument. I quan a partir de l'entorn del 1600 neix el període que nosaltres en diem barroc, aleshores el violí pren una dimensió mai vista abans. Els compositors, els nous compositors, diguem-ho així, els joves, s'hi van abocar d'allò més. I compositors, per exemple, com l'italià Biagio Marini, van començar a publicar reculls on incluïen el violí com una referència inqüestionable. No només Biagio Marini, altres compositors del naixement del barroc en aquest sentit també van ser crucials, com Giovanni Paolo Cima i d'altres. Bé, de Marini començarem sentint un tast del seu recull Affetti Musicali Opus 1, un recull publicat a Venècia el 1617. Sentirem La Foscarina.

Aquesta era la música de Biagio Marini. Hem sentit la Foscarina, una de les cançones o sonates incloses en el seu recull Opus 1, un recull on el compositor, sota el títol d'Affetti Musicali, inclou peces com aquesta que acabem de sentir, on explora l'any 1617, que és l'any de publicació, algunes de les noves possibilitats que permetia el violí, per exemple, l'efecte del trèmolo, alguns recursos retòrics. Vaja, que està experimentant, podríem dir allò de nen amb sabates noves. I Biagio Marini, de fet, va continuar experimentant. I quan publica ja el seu recull Opus 22, Sonate e Sinfonie, estem parlant de meitats de la dècada del 1620, allà fins i tot incorpora l'ús de les dobles cordes. Una de les sonates que s'hi inclou es titula precisament Sonata 4 per sonar con due corde.

Aquesta era la sonata número 4 de Biagio Marini. Hem pogut sentir aquesta partitura, una de les més cèlebres del catàleg del compositor, interpretada per Rachel Podger, violí, Marcin Sviatkiewicz, orga, i Daniele Caminiti, la tiorba. La música de Biagio Marini, un dels primers grans virtuosos del violí que va publicar música per violí. No va ser l'únic, però sí un dels més destacats. I ja que hem començat parlant una mica de l'origen del que podríem dir la visió més virtuosística del violí en la seva fase més incipient, potser podríem afegir-hi a Giuseppe Torelli, amb T de Tarragona. Giuseppe Torelli va ser el primer compositor que va escriure concerts per violí i orquestra. Són els concerts pioners.

0: Era la música de Giuseppe Torelli, amb T de Tarragona. Era un dels concerti, podríem dir grossi, un dels primers reculls de concerts o de reculls que anomena així el compositor. Torelli és el seu opus 6. A partir de l'opus 8 fins i tot escriurà concerts per violí solista. Va ser un pioner en aquest sentit. Recordeu que ens hem de situar a finals de la dècada de 1690. Aquests concerti a 4, opus 6, Torelli els va publicar a Augsburg, a Baviera, i estan dedicats a Sofia Carlota de Brandenburg. La música de Torelli ens ha permès arrodonir aquesta petita reflexió introductòria que avui hem fet al primer temps, tot parlant de les primeres obres de les que van marcant una mica la línia que el violí seguiria fins als nostres dies. D'aquesta manera ja podem deixar que canti el gall.
1: El primer temps.
0: Efectivament, el primer temps de Catalunya Música, l'espai més matiner. Avui hem començat parlant del violí i una mica de formes pioneres. Neix el barroc i, per tant, neixen les noves formes que aprofiten les noves, diguem-ne, aportacions tecnològiques que comportaven el nou disseny dels violins fet a meitats del segle XVI. Però, a part d'això, hi va haver tota una sèrie de compositors que van esdevenir veritables virtuosos amb un renom que ja va córrer com la pólvora en el seu moment. Potser així, pensant a grosso modo, el que ens ve al cap de seguida és el nom d'Arcangelo Corelli, un compositor que, si bé no havia nascut a Roma, va ser en aquesta capital italiana on va desplegar tota la seva activitat professional i on va publicar els 6 reculls d'opus que trobem en el seu catàleg. Un dels moments més celebrats del catàleg de Corelli és precisament les seves 12 sonates per violí i baix continu, opus 5. Van apareixer l'any 1700, una xifra rodona fàcil de recordar. I, de fet, a partir de la publicació d'aquestes 12 sonates, el cert és que per Europa, a França, Anglaterra, etc., van començar a aparèixer arranjaments. Arranjaments per flauta i baix continu, arranjaments per viola de gamba i baix continu, arranjaments en forma de concerti grossi per orquestra de corda. Fins i tot un recull deia que incluïa els ornaments que Corelli feia a Roma quan tocava aquestes obres, i això es va publicar a Londres. Bé, és a dir que la fascinació que va generar l'opus 5 de Corelli és extraordinària. Potser de totes les 12 sonates, la més carismàtica és l'última, la número 12. I potser ho és perquè no és una sonata, és un recull d'una vintena de variacions sobre el tema de la folia.

Els membres del grup Les Folies Françoises ens han interpretat la sonata Opus 5 número 12 per violí baix continu d'Arcangelo Corelli. De fet, unes variacions, més de 20, per violí baix continu sobre el tema de la folia. És la sonata probablement més carismàtica d'un dels reculls més famosos de sonates per violí baix continu del barroc, les sonates de Corelli. Corelli tenia aquesta aureola de gran virtuós i sabem que, vaja, molta gent es va traslladar cap a Roma per intentar rebre els seus consells. Bé, un altre violinista carismàtic va ser el venecià Antonio Vivaldi, baixet, esprimatxat, amb nas de ganxo i amb el cabell roig, pèl roig. Són les dades que tenim de Vivaldi sumades a una biografia que de mica en mica es va reconstruint amb el material que es va trobant. I vet aquí que Vivaldi va ser un de, també dels grans virtuosos del moment del violí, i així ho testimonia tot el seu catàleg enorme d'uns quants centenars de concerts, a part d'altres obres com òperes, cantates, etc. Bé, Vivaldi probablement va assolir una certa projecció internacional quan va publicar l'any 1711 a Amsterdam, i no pas a Venècia, els seus concerts Opus 3, els concerts de l'Estro Armonico. Les impremtes a Holanda eren més modernes que les venecianes, i això va portar Vivaldi a empènyer aquesta aventura internacional que es va traduir amb la seva projecció. La música de Vivaldi era coneguda per molts compositors del nord d'Alemanya, entre els quals, ja sabeu, Johann Sebastian Bach. Nosaltres ara sentirem un dels concerts d'aquest Estro Armonico, el número 8, el concert per dos violins, corda i continu en la menor.

La música d'Antonio Vivaldi, el primer gran recull de concerts que va publicar a l'Opus 8, l'Estro Armonico, el conjunt que ha fet Zimmermann, ens ha interpretat el 8è d'aquests 12 concerts, Opus 3, concert per dos violins, corda i continu. Vivaldi el va publicar a Amsterdam. Bé, seguim amb aquesta llista de grans virtuosos del violí i el següent que hi posem és Francesco Geminiani. Sabem que va néixer a la ciutat de Lucca l'any 1687. Va ser un compositor que podria haver estudiat directament o haver rebut els consells d'Arcangelo Corelli a Roma, però certament la seva vida va canviar quan va decidir traslladar-se al Regne Unit, primer a Anglaterra i després a Dublín, on moriria el 1762. Després de la mort de Henry Purcell, va caler esperar una dècada i escaig perquè a Londres arribessin grans figures que venien del continent i que majoritàriament eren italianes, amb excepcions. És l'època en què Handel també arribarà a Londres. Però vaja, Geminiani, Barzanti i molts altres van viatjar cap a les Illes Britàniques i allà van desplegar el gruix de la seva activitat. Geminiani va ser un violinista virtuós, d'aquí tot seguit podrem sentir una de les seves sonates per violí i baix continu, extreta de l'Opus 4, la sonata en re menor número 8.

Per Roberto Alonso, violí, Aglaia González, viola d'amor, i Brais González, el clavecí. La música de Geminiani dona pas ara a la d'un altre virtuós del violí. Aquest és el leitmotiv d'aquest matí, el primer temps a Catalunya Música. Grans virtuosos del violí del barroc, noms que associem a la capacitat extrema de poder fer autèntiques proeses amb aquest instrument d'arquet i quatre cordes. I en aquesta llista hem pensat que no ens hi podia faltar Giuseppe Tartini, famós per l'obra que va sorgir d'un somni, la famosa sonata del Trinat del Diable en sol menor per violí i baix continu. El mateix Tartini ho explica en un llibre francès de crònica de viatges. Explica que una nit, l'any 1713, va somiar que havia fet un pacte amb el diable. Entre altres coses, explica el mateix Tartini, li vaig donar el meu violí per veure si el podia tocar. Quina gran, que gran que va ser la meva sorpresa en sentir una sonata tan bella i tan meravellosa, tocada amb tant d'art i tanta intel·ligència com mai havia concebut en la meva inspiració ni en els meus moments més audaços de fantasia. Em vaig sentir embadalit, transportat, encantat. Em va faltar l'alè i em vaig despertar immediatament. Vaig agafar el violí per conservar, almenys en part, el record, la impressió d'aquelles notes que havia sentit en el meu somni. Però va ser en va. La música que vaig compondre en aquell moment és, de fet, la millor que he escrit mai i encara l'anomeno el Trinat del Diable, però he de reconèixer que la diferència entre el que jo vaig escriure i la música que em va commoure en el somni és tan gran que hauria destruït el meu instrument i hauria dit adéu a la música per sempre si m'hagués estat possible viure sense el gaudi que la música em proporciona. Efectivament, Tartini va quedar impressionat per aquell somni en què el violí tocava la melodia més bonica. El resultat va ser la sonata del Trinat del Diable per violí baix continu. Tartini va insistir posteriorment que el resultat era molt inferior al del seu somni. Però és el que tenim, i així sona.

Aquest darrer fragment carregat de trinats és el que justifica el títol de l'obra, tot i que en els moviments anteriors també n'hi hem pogut sentir alguns. La sonata en sol menor, titulada El trinat del diable per violí baix continu, de Giuseppe Tartini. La versió l'hem sentit interpretada per Agustín Hadelich, violí Inon Barnatan, clavecí, i Massintyre Tabak al violoncel. Música de Tartini publicada de manera pòstuma. És una de les obres més carismàtiques del compositor. Porta el títol de Trinat del Diable, recordem-ho, perquè Tartini va somiar que el dimoni tocava alguna cosa semblant, però més bonica, al peu del seu llit. Però en aquest camí de curiositats ens permetem ara obrir un petit parèntesi per explicar-vos que Frédéric Chopin coneixia aquesta sonata. I quan va estar a Mallorca, mentre componia els seus preludis, els seus famosos preludis per piano, aquesta col·lecció de 24 preludis, tenia alguns esbossos que va deixar inacabats. I un d'aquests esbossos, aquest que és un preludi no inclòs a la col·lecció famosa i que es va publicar de manera pòstuma, i és, de fet, un preludi inacabat, sembla que el compositor s'hauria inspirat en aquesta sonata de Tartini. Dura un minut, sentim-lo.

Preludi inacabat per piano de Frédéric Chopin, compost en els mesos en què van estar aquell hivern a Mallorca, però que va descartar de la col·lecció oficial dels 24 preludis per piano. Aquest preludi pòstum i inacabat avui el recordem com el preludi del Trinet del Diable de Frédéric Chopin. Però vaja, retornem on érem. Estem avui resseguint grans violinistes del barroc i ara ja un violinista de la transició, ja que moriria el 1793, dos anys després que Mozart. Ens referim al violinista Pietro Nardini, que va esdevenir director musical de la cort del gran duc de Toscana. I així doncs, la música de Nardini, avui potser no tan habitual, esdevé també tot un referent de l'època del segle XVIII. De Nardini amb N sentirem el primer moviment del seu concert per violí en sol major.

0: Deliciós concert de Pietro Nardini, el que acabem de sentir, aquest concert per violí, corda i continu en sol major, d'aquest compositor que ja va viure la transició cap al classicisme i, de fet, es percebia en l'estil de la partitura que interpretava Giuliano Carmignola al costat de l'Orquestra Barroca de Venècia, dirigits per Andrea Marcon. Així hem completat avui aquest recorregut per violinistes carismàtics del barroc.
1: El primer temps.
0: I el primer temps, avui breument, recordarem que el 21 de setembre de 1855 al Teatro Circo de Madrid s'estrenava en versió sarsuela Marina d'Emilio Arrieta. Anys més tard, el 1871, també a Madrid, s'estrenava la mateixa partitura però ja convertida en òpera. Tot un clàssic del panorama musical escènic en castellà.

0: Aquestes són les seguidilles d'aquesta sarsuela Marina d'Emilio Arrieta que s'estrenava el 21 de setembre de 1855 i amb les quals avui arribem al final del primer temps. I tornem, com sempre, al punt de 6:45 i els caps de setmana a 7:45. Us hi esperem.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia.

Al llarg del dia rebem molts missatges que ens fan pensar en el futur. Què volem, com volem arribar-hi, fins i tot quina aparença hauria de tenir el nostre cos, com hauria de ser la nostra cara. A mi, i això ja em seria un incís, que em perdonin, però ja m'agrada semblar-me a la gent de casa meva, més que un model de bellesa canviant i que beneficia qui sap qui. Però, més enllà d'això, que em desvio, una pausa, i no cal ni que sigui gaire llarga. Aturem-nos per ser conscients que, tot i que no és pas negatiu mirar endavant per saber on anem, la vida és ara. Mirem, doncs, amb bons ulls la nostra quotidianitat. Són les 8 i aquí comença Tots els matins del món.

0: tots els matins del món. Clàssica a contracorrent.
1: Bon dia a tothom. Avui és dilluns 21 de setembre i tornem a ser amb vosaltres encetant aquesta setmana aquí a tots els matins del món. Moltes gràcies per la vostra companyia. A l'equip que formem, en Pau Blasi, l'Alba Quinquillà, l'Esther Plana, jo mateixa, Maria Montes, aquí al meu costat, l'Esther Pinar. Bon dia, Esther.
2: Bon dia.
1: Sabeu què, oients? Oients i tothom? Avui és l'aniversari de l'Esther Pinar. Per tant, feliciteu-la tots plegats al 627, 480, 116... I Esther, per molts anys, que ja saps que és un plaer i un privilegi
2: gràcies.
1: Tenir una companya com tu.
2: Moltes gràcies, sí. Maria.
1: Ai, que bé. Com estàs?
2: Molt bé. I sí. Espero que tu també.
1: I tant, arrenquem setmana i fem amb moltes coses preparades.
2: Doncs sí, molta música, evidentment, com sempre, durant aquestes 3 hores fins a les 11, però també en aquesta primera hora us presentarem i anirem descobrint durant tota la setmana l'àlbum de la setmana de tots els matins del món, el disc Hall of Mirrors de la pianista Mishka Rajdiumomen, un disc amb el qual ens porta directament a la França dels segles XVII i XVIII, a París, a Versalles, a les corts de Lluís XIV i Lluís XV, amb obres de Couperin, Rameau i Elisabeth Jaquet de la Guerre, àlbum del segell Hyperion. I arribarem a les 9 amb els paisatges magnètics del nostre company Albert Morí. A la segona hora més música, fins a arribar a la conversa aproximadament cap a 9:45, avui amb el violinista i violista Jaume Angelès Fiter. És de Barcelona, però ja fa uns quants anys que viu a Basilea, on té la seva base l'Hèlix Trio, del qual n'és membre i fundador. Més música a la tercera hora i arribarem al final del programa amb les coses petites d'en Jordi Cornudella.
1: Doncs déu-n'hi-do, quin menú que tenim per davant. Esperem que sigui també del vostre gust i gràcies, Esther, pel resum, que ens acostem ja a la primera peça del dia, que és, com sempre, la peça de les 8. Avui, amb els ressons brillants d'un nou dia, gràcies a un dels autors més destacats del món de la banda simfònica en els nostres dies, és a dir, l'holandès Johan de Meij. Ens quedarem amb la seva Windy City Overture, l'obertura de la Ciutat del Vent, dedicada a la ciutat de Chicago. Sentim, doncs, aquesta obertura amb l'artística de Buñol en una versió dirigida per Henry.

0: Catalunya Música.
1: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
2: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
1: Consulta el programa barcelona.cat/lamercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa't a club65.es.

Doncs si encara quedava algú per obrir els ulls després d'aquesta obertura de la Ciutat del Vent amb la banda i el so d'aquest compositor de Johann de Mey, segur que us heu acabat de despertar amb aquest final, l'Allegro, del primer quartet de corda de Johannes Brahms. Per cert, Brahms va treballar-hi durant anys abans de donar per acabat aquest quartet amb aquella exigència que s'imposava en haver d'estar a l'altura de l'obra de Beethoven. Un pes que resultava en perfeccionisme, sí, però alhora en peces on com aquesta res no és sobre, com aquest Allegro, no?, que sentíem en una versió del Quartet Belchea d'ara fa tot just 10 anys. I ara deixem de banda la intensitat d'aquestes cordes durant uns minuts i sentim una miniatura per piano de Frank Bridge. Es titula Rosemary i l'interpreta Ashley Bass.

Florence Price és autora de grans peces simfòniques i concertants, però també compta amb un repertori de cançons que és tota una delícia. I és aquí on hem restat els darrers minuts, amb Love in a Mist, una melodia àmplia i declamada que ens obria i renovava doncs, la mirada al món. La versió era d'aquest mateix any, des d'un disc que el tenor Ted Black i el pianista Sasha El Mouissi han dedicat a les cançons d'aquesta compositora nord-americana. I ara, una peça sorprenent, un dels duets de Bartók per dos violins, interpretat però per dues flautes de bec, Sheng Fang Chiu i Giovanni Antonini, des del disc Bird and the Bird, també publicat aquest any.

Doncs del Giovanni Antonini, flautista, hem passat a l'Antonini director gràcies a un projecte que li omple l'agenda de fa més d'una dècada, Haydn 2032, és a dir, la gravació de la integral de les sinfonies de Joseph Haydn. Però, curiosament, en aquests àlbums no totes les peces són de Haydn i d'altres, doncs, podríem dir que hi dialoguen. És el cas d'aquesta, Don Juan o el convidat de pedra de Christoph Willibald Gluck, un dels primers ballets narratius de la història de que n'hem recuperat aquest petit fragment. I ara una versió per guitarra d'una peça de Maurice Ravel, a la manier de Borodin, amb Dimitris Soukaras.

0: passió desbordada i moltíssima força al piano de Sergei Rachmaninov. Així acaba la seva segona sonata per piano en si bemoll menor, una de les seves partitures més exigents, i això ja és molt dir en el repertori d'aquest autor rus. Aquí l'interpretava Boris Gildburg. Són les 8:36 d'avui dilluns 21 de setembre i arriba doncs aquell moment que tant ens agrada perquè és quan tots plegats descobrim l'àlbum de la setmana, tot i que Esther ja ens l'has avançat una mica el resum, d'aquest inici. Divendres, per variar, no ens vas voler dir de quin disc es tractava, però t'estimem igual i només ens vas dir que podríem sentir música de François Couperin, Jean-Philippe Rameau i Elisabeth Jaquet de la Guerra.
1: I això ja és dir molt, eh? I quina ha estat la reacció de la Maria quan ha sabut de quin disc es tractava?
0: Doncs a mi m'agrada. A mi jo t'he de dir que em fa molt feliç quan arriben aquestes versions discogràfiques de repertori del barroc que es transformen i que s'acosten també a les nostres sonoritats.
1: Un disc que porta per títol Hall of Mirrors i que interpreta la pianista Mischa Rajdimomen, que ha editat el segell Hyperion. I amb el repertori que interpreta ja veiem que està dedicat a la música francesa del barroc i sobretot a la música que va envoltar la cort de Versalles. El títol del disc, Hall of Mirrors, fa referència a la famosa Galeria dels Miralls de Versalles, però també podria descriure molt bé la música de François Couperin, que el 1963 va ser nomenat organista
0: no
1: de la...
0: No crec que fos el 1963.
1: Ai, perdona. El 1863 va ser nomenat...
0: Tampoc crec que fos el 1800.
1: 1700.
0: 600.
1: Ai, 663. Sí. Va ser nomenat organista de la Capella Reial de Lluís XIV i que va escriure una música pensada per a un món en què dansa, teatre, cerimònia i música eren gairebé inseparables. Tot i que Mischa Rajdimomen no la toca amb un clavecí, sinó amb un piano modern. I aquest fet és precisament una de les coses interessants d'aquest disc, descobrir què passa quan una música que es va concebre per a un instrument de cordes pinçades entra en contacte amb la sonoritat, la ressonància i les possibilitats dinàmiques d'un piano de concert. Una crítica recent del seu recital al Wigmore Hall destacava precisament la naturalitat i l'elegància amb què Moment aconsegueix fer respirar aquesta música sense perdre'n el caràcter barroc. Per començar, ho farem amb una de les seves peces per a clavecí, Le Tic-Toc Choc o Le Maillotin.
0: I Couperin era un mestre posant títols enigmàtics, evocadors o descriptius a les seves peces, però és evident, no?, que en aquest cas el TikTok ens remet clarament al so d'un rellotge. Però, Esther, sabem què són els maillotins?
1: Aquesta segona part podríem dir que és molt més enigmàtica, però en el llibret del disc la pianista recupera una possible interpretació que la relaciona amb els rebels que al segle XIV haurien portat malls o martells. És una peça molt física, ràpida i brillant, pura energia Couperin. La va compondre per un... pura energia. Couperin la va compondre per a un clavecí de dos teclats i amb el piano modern Moment aprofita els registres aguts i greus per crear diferents colors i donar-li tota aquesta dimensió juganera.

0: Hi ha peces que és que els hi passen els anys i els segles, no?, fins i tot per sobre, però continuen funcionant i continuen transmetent aquest impuls, no?, que estan fent. Aquesta en concret era una de les peces per clavecí de Coopera, que es titula Le TikTok Shock ou Le Maillotin, que es va publicar dins el seu tercer llibre de peces per clavecí des d'aquest segon àlbum, que avui l'extraiem, de la pianista Mischa Rajdi-Moomen, titulat Hall of Mirrors i que ha editat el segell Hyperion. És el nostre disc de la setmana, però, Esther, encara no ho deixem aquí, oi?
1: No, encara en sentirem dues peces més. La primera serà Les ombres errants, del quart llibre de peces per a clavecí, 25è ordre. En aquesta peça, Couperin es torna profund, gairebé tràgic. Un motiu cromàtic de sospirs recorre tota la peça i crea una sensació d'inquietud que contrasta radicalment amb l'energia de la que acabem de sentir. La pianista Moment comenta que Les ombres errants i la peça que ve a continuació, que també sentirem sense pausa, que és el vuitè preludi de l'art de tocar el clavecí, li recorden fins a quin punt l'escriptura de Couperin té coses en comú amb la de Bach. Les dues li recorden moments de la passió segons Sant Mateu de Bach. Couperin ens diu que els preludis s'han de tocar lliurement, entre cometes, sense lligar-se massa a la precisió del moviment. La música té la seva prosa i el seu vers, diu ell. Sentim, doncs, Les ombres errants i el vuitè preludi de l'art de tocar el clavecí, tal com les interpreta la pianista Mischa Rajdi-Moomen.

0: Doncs, Esther, és ben veritat tot el que deies, eh? Que tant que aquestes peces no tenien res a veure amb energia amb la primera que hem escoltat, com que hi ha com uns ecos de Bach realment també en aquesta música de Couperin. Es tractava de dues peces d'aquest disc, que és el Hall of Mirrors de la pianista Mischa Rashdi-Mohmann, publicat pel segell Hyperion.
1: I al qual hi tornarem demà.
0: Hi tornarem demà, i tant que sí, a partir més o menys de 2:15 i una mica més de 9 del matí. Ara és el moment d'ampliar horitzó i entendre la música i com una part més potser del so que ens envolta gràcies a la secció Paisatges Magnètics de l'Albert Murillo. Bon dia, Albert.
2: Molt bon dia, què
1: bon
2: tal?
1: Bon dia.
0: Bé, i tant. Estem molt bé avui, ja veus, molt
2: doncs
0: tranquil·les.
2: Doncs mira, avui us porto campanes per despertar-vos una mica.
0: Sí, ja que veníem d'aquesta calma, del piano.
2: Sí, mira, la primera... Bé, de fet, són moltes campanes en aquest...

cas, si aneu a Bruges i és diumenge, una bona possibilitat és anar a veure el mercat setmanal que fan allà, on venen una mica de tot, a la plaça del Mercat, de fet es diu així, i allà hi ha el Belfort de Bruges, el gran campanar medieval, que, diguem-ne, domina la plaça i, a més, té 47 campanes que toquen a l'hora i en moments, sí, sí, en moments determinats, doncs, en forma de carilló, doncs, sonen i toquen peces. I, res, aquí podem escoltar l'ambient de la plaça i, de fons, escoltareu, doncs, aquest carilló.

0: Jo sempre que escolto un carilló sempre penso en el manteniment que hi ha de tot un mecanisme,
1: doncs sí.
0: I no sé, això trobo que és... està molt bé.
2: I ho dèiem just al principi, no? He obert dient això d'obrir l'horitzó, sí. I com la música i el so, i aquí és realment que la música passa a formar part del paisatge.
0: Totalment,
2: també.
0: Totalment. Hem escoltat també un cavall i també una bicicleta.
2: Sí.
0: Vull dir, si et fixes, és un so molt... on hi podem escoltar moltíssimes coses.
2: Mm-hmm.
0: Més campanes i més carillons. Ara, un de la ciutat de Budapest, era una església petita, de la part de Buda, diguem-ne, i com escoltarem, és la típica melodia associada al Big Ben. S'anomenen aquells quarts de Westminster, tot i que el nom original és quarts de Cambridge, perquè es va crear el 1793 per un rellotge de l'església que hi havia a Cambridge.
2: Uh-huh.
0: Més tard va ser adoptada pel rellotge del Palau de Londres i també per un Casio que tenia jo quan era petitet.
2: Segurament. Era... tan, tan, tu i molta gent.
0: Tan, tan, tan, tan, no? És aquest... és curiós, no? Perquè, bueno, les notes són mi, sol, fa, si, uh-huh. Mi, fa, sol, mi, sol, mi, fa, si, fa, sol, mi. Però en aquest enregistrament falta el primer mi, que jo crec que una de les campanes no funcionava gairebé.
2: Que deies del mecanisme,
0: Sí, exacte. Però bé, m'agrada com sona.

0: Sonen brillants,
1: ha quedat claríssim.
2: Sí, sí, una església molt, molt bonica, i a més aquí, no sé per què he tallat, eren les 5 de la tarda, per cert, sí, però no sé per què no he posat els...
0: Tranquil, et perdonem que no hagis anomenat l'hora a la que vas enregistrar això.
2: Me'n recordo fa molt temps, però sempre recordo, és curiós, quan poses a enregistrar, és un moment que no se t'oblida gaire, i és un moment que bé, de fet, era la primera vegada que anava a Budapest i em va encantar aquella ciutat.
0: Que bé.
2: Molt bé, continuem més campanes, i ara la Catedral de Barcelona. Com que dijous serà la Mercè, oi que sí? Doncs us porto la Torre del Rellotge. A dalt de tota la torre, gràcies a una estructura de ferro, s'aguanta la campana honorata, que toca els quarts a través d'un cable metàl·lic, que, a més, escoltareu aquest cable perquè, diguem-ne, que està activat de forma mecànica, però toca la campana i ho escoltareu. I més avall està la campana Eulàlia, que toca aleshores a través d'un martell. Fa uns 20 anys que vaig poder pujar fins a la part més alta, vaig demanar permís, i també, és curiosament, vaig enregistrar també a les 5 de la tarda. No sé, és el moment
1: alguna
2: que...
1: Alguna cosa tens, no?, a les 5 de la tarda.
2: Sí, clar, perquè crec que surto a les 4 i llavors arribo, no ho sé. Molt bé, sona d'aquesta forma des de dalt.

0: clar, aquest és el so en primer pla.
1: Sí, sí.
0: D'un so que
1: sí.
0: escoltem de molt més lluny, no? I que sí. escoltàveu aquest cable metàl·lic que tocava.
2: Clar, allò des de baix segurament és imperceptible, però anava gravat des d'allà mateix.
0: Sí, sí. A més, a la campana, a Eulàlia, hi ha un missatge que diguem-ne que és el missatge que els hi arriba als barcelonins cada vegada que sona.
1: Clar.
0: Us la llegeixo? Perquè
1: sí,
0: vaig apuntar-me.
1: Sí, va.
0: Diu, per mi els veïns mengen. Per mi es lleven, per mi comencen llurs tasques, per mi descansen, per mi piuen les escoles, per mi es regeixen els espectacles, per mi els curials guanyen, per mi els metges guareixen, per mi els clergues canten i per mi el Senyor Jesús us porti la glòria. Això era abans dels mòbils, abans dels tastes.
2: Això t'anava a dir. Pobra campana Eulàlia.
0: Sí, sí, però bé, allà està, eh? Allà està, doncs, escolta'm, sense saber-ho, doncs, fa tot això que està molt bé.
2: I tant, eh?
0: Molt bé, deixem les campanes.
2: Va. Aquí t'anava a dir també que era fàcil saber que era a les 5 de la tarda quan ho vas gravar.
0: Sí, aquest sí.
2: Aquest era molt evident, eh?
0: Aquest era molt evident. Ara us porto un so que els oients i vosaltres heu de dir què és el que estic fent.
2: Ah,
0: no us diré res.
2: M'agrada això.
0: A veure si endevineu...
1: És un joc, això.
0: És un joc, és un joc sonor. A veure què, a veure si ho endevineu.

0: Què, res?
1: Jo t'imagino ficant les mans com en un sac on hi ha peces petites, no sé si de plàstic o si hi ha ametlles o si hi ha alguna cosa que després cauen a sobre unes de les altres. Això és el que jo m'he imaginat.
0: Molt bé.
2: Jo, alguna cosa cau que és gra o... Ja, intueixo que deu ser gra, però no sé quin tipus de gra.
0: Són nous.
2: Ah, veus?
1: Ai, sí. Ametlles i nous! Sí. M'he quedat molt a prop, eh?
0: Molt a prop, molt a prop. Li comprava nous a un amic meu, que té una botiga a l'Alt Empordà.
2: Clar, és veritat, la closca.
0: La closca, sí, sí.
2: Sí,
0: el Pere Puigverd, que doncs, em ven i que té, bé, quan les nous cauen, diguem-ne,
2: sí, sí.
0: Que de fet sempre em diu, Albert, has de venir a enregistrar el camp on té els arbres, per quan comencen a caure. Ah. Segur que vas a la tarda, està en un lloc molt silenciós i vas escoltant com van caient les nous i que això no ho he enregistrat mai i
1: encara.
0: No ho he trobat, sí, i no ho he trobat enlloc.
2: Va, doncs.
0: I és un enregistrament que m'agradaria molt fer algun dia.
2: Ostres, és veritat, eh? Ara tinc encara retingut el so. Era evident.
0: Sí, sí, era
2: evident.
0: Clar, quan us ho dic.
2: Clar, sí, sí.
0: Molt bé, i per acabar, sabeu que de mare només hi ha una, de
1: sí.
0: mare?
1: Sí, tant que sí.
0: Resulta que la meva, sempre que m'ha escoltat a la ràdio, jo treballo a la ràdio des dels anys 90, i sempre que he sortit, sempre m'ha gravat. Saps? Allò típic. Ella, durant tota la seva vida, ha brodat amb la màquina de brodar. Sempre feia mogollón de feina. De fet, era la seva tasca, era la seva feina.
1: Sí?
0: I tenia la gravadora, diguem-ne, al costat. Val? I anava enregistrant. I, de fet, he trobat enregistraments que jo no tinc, que he pogut anar guardant. I
1: clar, perquè ara sí que tenim l'arxiu digital,
0: clar.
1: On més o menys hi ha una mica tot, però tot el que és de primera etapa, diguéssim.
0: Exacte, no existeix. I tu feies la ràdio i no enregistraves si no posaves la cinta de casset.
2: Sí, sí.
0: I un dia va deixar gravat un instant que jo, quan treballava jo a una catalana, i després s'escolta com ella continua treballant en la seva màquina. I em va fer molta gràcia i vaig recordar una mica la sonoritat que m'ha acompanyat durant tota la infantesa, que és la màquina Singer, de brodar de la meva mare.

0: Jo recordo que ella feia, per exemple, les feines que feia li arribaven bates de professors o bates del clínic. En un moment, doncs, segurament posava el nom o el nom del clínic. Ara segurament, doncs, aquestes bates venen de la Xina, ja brodades, però que abans, doncs, es feien doncs, a la ciutat d'on treballava la gent.
1: Clar, I de vegades aquestes gravacions són com més vívides fins i tot que una foto, no?
0: És
1: com que van més enllà, connecten amb alguna cosa més profunda, això que deies, no? El so d'infantesa, i que el puguis sentir directament.
0: I que porta cap a aquella època.
2: Clar,
0: directament.
2: Que t'ha acompanyat durant tants anys.
0: Sí, que no li dones importància i que, fixa't, no tinc cap foto d'ella treballant. Però
2: tens, la tens gravada.
0: Gràcies amb ella, perquè sí, jo tampoc la vaig enregistrar.
2: Sí, ja començava per ella, això.
0: Exacte, certament.
1: Molt bé, doncs escolteu, si teniu gravacions vosaltres, oients a casa, que ens vulgueu fer arribar, aquelles històries que us despertin, records, sons que us envolten,

0: Escoltin, feu-ho. Us esperem al 627-480-116, aquest és el nostre número de WhatsApp, i si no, doncs feu-nos un correu, totsesmatinsdelmon@catmusica.cat. Moltíssimes gràcies, Albert.
1: A vosaltres, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
0: Igualment. Adéu.
3: Catalunya Música.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
2: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional a Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagarols, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagarols.
3: Tots els matins del món. Música com a acte de resistència.
4: Doncs són les 9:02 del matí d'avui, dilluns 21 de setembre, i continuem endavant amb tots els matins del món. Esther, aquesta secció de l'Albert sempre ens porta sorpreses, sons que mai no ens imaginem. A més, avui ens ha fet jugar, que això trobo que està molt
5: bé.
4: Però vaja, i de moment és veritat que tant tu com jo ja li hem fet arribar alguna gravació.
5: Doncs sí,
4: i ara aquí seguim el programa.
5: A veure quin altre oient també ho fa.
4: Això mateix. Doncs seguim endavant.
5: Doncs sí, en aquesta segona hora més música, i ja ho sabeu, quan siguin més o menys 9:45 serà quan rebrem el nostre convidat d'avui. És el violinista i violista Jaume Angelès Fiter. Ell és de Barcelona, però ja fa uns quants anys que viu a Basilea, on hi té la base de l'Hèlix Trio, del qual n'és membre fundador. I després de més música a la tercera hora arribarem al final del programa amb les coses petites d'en Jordi Cornudella.
4: Molt bé, i ara, abans de continuar endavant, Esther, em deies que tens una història per compartir amb tots nosaltres, que ve també de la mà arran d'una secció. Explica tu millor els detalls, va.
5: Sí, l'Amat Baró, divendres passat, vam acabar amb ell el programa i la seva secció va estar dedicada al món de la sardana. Ens va recitar alguns poemes i ves per on, al cap de mitja hora després d'haver acabat el programa, vaig rebre un missatge per WhatsApp d'en Bernat Vivancos, el compositor Bernat Vivancos, dient que ell, precisament, que havia estat escoltant la secció, que ell tenia una sardana, la primera sardana que ha compost i que s'estrenaria aquest dissabte passat a la plaça de la Catedral de Barcelona. M'ho va recordar el dissabte al matí. Què vaig fer jo? Doncs anar-me'n...
4: Fes deures.
5: A la plaça de la Catedral a escoltar l'estrena d'aquesta sardana, que és la primera, repetim, que ha compost, i que es diu la sardana Els Segadors. Ell mateix ens explica com l'ha construïda.
6: La sardana dels Segadors és la meva primera sardana, que és el final d'una obra en càrrec del memorial Joaquim Serra, que és 6 variacions tristes i una sardana sobre el cant dels segadors. N'he fet una versió de concert i també una versió de plaça, que és ballable i és la que s'ha estrenat aquest dissabte per la Cobla Mediterrània a la plaça de la Catedral, en aquest lloc tan emblemàtic. Té la característica, aquesta sardana, que el tema principal és sobre el cant dels segadors, tan nostrat, evidentment, que és en mode menor i que el faig sortir pràcticament sense alguna petita variant meva. I, en canvi, els llargs, canvio el mode, el faig en mode major, molt més lluminós, i automàticament ens surt la cançó de Muntanyes del Canigó, que és com aquest símbol més esperançat davant d'una derrota. I vaig trobar que era molt adient per compondre aquest...

0: Doncs ja ho veieu com sona aquesta primera sardana als Segadors de Bernat Vivancos. Ho ha explicat molt bé i realment és així, eh? Sentim els Segadors i sentim muntanyes del Canigó en els llargs. Una sardana que si no vau poder-la sentir en directe dissabte a la catedral, a la plaça de la Catedral de Barcelona, encara teniu una altra oportunitat.
1: El dia 26 de setembre, a les festes de la Mercè, la banda municipal sempre fa un concert a Nou Barris per les festes de la Mercè, i doncs el mestre Vilaplana va dir que li feia molta il·lusió estrenar la versió per a banda i per a concert també d'aquesta sardana, i així serà aquestes festes de la Mercè aquí a Barcelona, a Nou Barris. I en tinc una versió orquestral que, doncs, el primer que la vulgui interpretar, doncs, benvingut serà, serà una première també.
2: Que bé, m'encanta això de... Mireu, aquí tinc totes les versions disponibles d'aquesta obra. Sí. I, Esther, estava pensant, te n'adones que és la segona gravació feta des de la plaça de la Catedral de Barcelona que m'ha més el programa d'avui?
0: Doncs sí, és
2: primer
0: veritat.
2: Primer hem sentit les campanes.
0: Perquè quan ho ha dit en l'Albert he pensat, mira, doncs n'hi haurà una altra.
2: Sí, sí. Doncs que bé poder estar connectades també amb aquesta actualitat, amb aquesta música que és ben viva i ben present, fins i tot, doncs això, a les places.
0: I ben fresca.
2: Tant, i tant. Enhorabona al Bernat Vivancos per aquesta estrena. Esperem que vagi molt bé també el concert del 26. I nosaltres continuarem endavant amb un avançament discogràfic, el del pròxim àlbum de la pianista Alexandra Dariescu. Fa 2 anys ens va regalar una gran versió del concert de Clara Schumann a principis d'aquest 26, un àlbum dedicat a la infància, i el que ara prepara inclourà peces concertants de compositores britàniques, i entre elles Doreen Carwithen. És el primer tast d'aquest disc, el primer moviment del seu concert per piano. Una peça sòlida, imaginativa i sorprenent que en sentir-la doncs desperta l'emoció de la descoberta. Bones notícies, per tant, pels qui estimem la música i celebrem cada peça recuperada de l'oblit. Alexandra Dariescu i la Camerata de Manchester amb el primer moviment del concert per piano i cordes de Doreen Carwithen. Dirigeix John Andrews.

La precisió d'un rellotge suís combinada amb la brillantor i els colors del piano i les cordes. Així sona el primer moviment del concert per piano de la britànica Doreen Carwithen, una obra recuperada aquí per Alexandra Dariescu i la Camerata de Manchester i que dirigia John Andrews. És el primer avançament del que serà el pròxim disc d'aquesta pianista i que portarà per títol Resound. I reduïm ara les dimensions del planter i ens quedem amb una cançó del belga Joseph Jungen titulada Parfum Exotique. La inspiració de Baudelaire marca una atmosfera onírica i balada. La versió és la del conjunt Oxalis amb la veu de Claire Lefiliatre.

0: Henriette Renier va ser una de les grans virtuoses de l'arpa de principis del segle XX i també va llegar tot un seguit de peces on s'incluïa aquest instrument. És el cas de la que acabem de sentir, el trio per violí, violoncel i arpa, que començava amb aquest Allegro Risoluto i que hem sentit interpretat per l'ensemble Desequilibre. I quan són les 9:35 minuts del matí, com us podreu imaginar, arriba la nostra conversa del dia.
1: Escoltem el passat per projectar el futur. Tots els matins del món.
2: Avui a Tots els matins del món conversem amb el violinista i violista Jaume Angelès Fiter. És de Barcelona, però ja fa uns quants anys que viu a Basilea,

0: on té la seva base l'Hèlix Trio, del qual n'és membre fundador. No obstant, ja el tenim amb nosaltres perquè precisament ahir l'Hèlix Trio va actuar al Festival de Música de Cervià de Ter. Bon dia i benvingut, Jaume.
1: Bon dia, moltes gràcies.
0: Com va anar aquest concert?
1: Molt bé, la veritat, va ser una experiència molt xula per nosaltres sempre. Poder tornar a Catalunya és un gust, especialment per mi, i res, un record més increïble.

0: Jaume, comencem amb el primer moviment, el vivace, d'aquesta sinfonia número 36 de Haydn, però en una versió molt concreta. Digues que...
1: Sí, és una versió de l'orquestra de cambra de Basel, la Camera Orquestra, que bé, diguem-ne, no només estilísticament m'encanta i l'he estat seguint molt temps, i orquestres com aquesta, com el Jardín Harmónico, també m'agraden molt, sinó que a sobre és una orquestra amb la que tinc una especial connexió, ja que em van ajudar des de fa bastants anys a Basilea, vaig poder fer l'acadèmia, he pogut tocar molt amb ells i gaudeixo moltíssim cada vegada que estic amb ells i són una referència per mi.
0: Una orquestra que precisament va ser protagonista en l'àlbum de la setmana de la setmana passada, amb el violinista Dmitri Smirnov, que suposo que deus conèixer.
1: Sí. Vam estudiar junts a la mateixa, de fet, escola a Basilea. He tocat amb ell diverses vegades i la veritat ha estat sempre un referent i veure com s'ha obert camí dins del món de la música, diguem-ne, amb un estil tan propi i diferent, també ha sigut una inspiració per gent com jo, una mica més jove, que ho hem anat veient i també crec que ens va empènyer a voler fer les coses a la nostra manera i creient, i encara que no entrés dins del marc més tradicional.
0: Clar, és molt bo que et donguin oportunitats, no?, que et vagin cridant. Tu recordes la primera vegada que vas actuar amb l'Orquestra de Cambra de Basilea?
1: Sí, de fet, va ser... crec que farà 3 anys, quan vaig fer l'acadèmia, va ser un projecte que tocàvem amb Fasil Zay, el compositor i pianista, sí. Un concert de Shostakovich i una obra seva, i al principi va ser com a academista, i durant una temporada vaig fer uns quants projectes, i després, arrel d'això, doncs, em van anar cridant, tant com a cap de viola a vegades, com a violista, com a violinista també, i sempre que puc toco amb ells, perquè és una de les meves ciutats, o sigui, on jo resideixo, i a sobre és una experiència molt xula cada vegada.
0: Clar, l'acadèmia la vas fer com a violinista o com a violista?
1: Com a violista.
0: I què et consideres més, violinista o violista?
2: Es pot triar, això? Pots triar?
1: Doncs, no, la veritat, la viola va aparèixer a la meva vida molt més tard, cap al moment de la pandèmia, i va ser també com voler trobar una sortida també professional que m'obrís més portes, perquè jo d'inici sempre he sigut violinista i... tot i que va néixer al principi com per necessitat, ara mateix els dos instruments formen part de la meva vida de manera igualment important. Probablement el violí el toco molt més perquè estic amb l'Helix Trio, però com a viola faig bàsicament quasi tota la meva altra activitat. Aleshores,
0: Què hi trobes en la viola que no té el violí?
1: Jo trobo que amb la viola no tenia la motxilla emocional que sí que tenia amb el violí, i això em feia que ja de cara a mi mateix no estudiava com amb el mateix judici, i no sé, va ser com obrir-me a un món en el que, doncs, em sentia que tenia alguna cosa a dir. I després d'això, de fet, em va ajudar molt amb el violí perquè també vaig guanyar molta confiança.
0: Ah, increïble. I pel que fa a aquesta sinfonia número 36 o Haydn, per algun motiu, perquè haguessis pogut escollir qualsevol altra obra?
1: La veritat és que, bueno, m'estic escoltant tots els CDs que estan gravant amb Giovanni Antonini.
2: Nosaltres també.
0: Sí, aquest projecte 2032.
1: Exacte.

0: tornem-hi amb les peces que costa de trepitjar, sí, eh? Sempre arriba un punt que dius, ai, ara, ah, no, espera que ve allò tan bonic, espera que respirin, que s'acabi la frase i no trobaries mai el punt de continuar parlant. Jaume, que és, això que sentim és un dels moviments, el tercer del primer trio en piano de Robert Schumann. És una altra de les propostes que ens has fet. Com t'hi sents amb aquesta música de cambra?
1: Aquesta peça i en concret aquest moviment, jo penso que ha estat una de les obres que més m'han acompanyat al llarg de la, sobretot la meva vida professional. Sempre ho he volgut tocar, per molts motius és una peça increïble, és un moviment preciós i per mi és una gravació de referència també, mm-hmm, perquè es tracta de...
0: Sí, mira, Isabelle Faust, Alexander Melnikov i Jean-Guy Enqueirin, per tant, vaja tres, també.
1: Exacte, sí. Sobretot Isabelle Faust, jo com a violinista, des que estudiava a l'SMUC, me'n recordo que va venir a l'auditori a gravar el concert de Mendelssohn amb la Freiburger Baroque Orchestra, mm-hmm, i jo vaig poder entrar a l'enregistrament perquè hi havia un professor, Lorenzo Coppola, que em va poder colar, uh-huh, i allí tocava l'orquestra. I em vaig enamorar musicalment d'aquesta persona i des d'aleshores he escoltat tantíssimes gravacions i ha sigut tan referència per mi. I aquesta peça era d'una banda un intèrpret i uns intèrprets, els tres, que m'encanten, uh-huh, i a més una obra que he somiat tota la meva vida de tocar. I ara justament aquesta temporada per primera vegada l'estem fent amb l'Helix Trio. La primera vegada ho vam tocar la setmana passada a Suïssa, a Ernen, i també a Galícia fa uns dies. I, clar, és un goig increïble. Llavors, ho volia posar també avui, especialment perquè està molt present a la meva vida en aquests moments.
0: I què tal això de la vida nòmada d'anar fent concerts, allò, avui a Galícia, després me'n vaig cap a Suïssa, després vinc aquí a Barcelona, que faig l'entrevista a la ràdio i el concert de Cervià. Vull dir, com ho portes, això de moure't tant?
1: Doncs, en general, crec que molt bé. Estic molt acostumat i... També tinc la sort que ho faig sobretot amb dos companys fantàstics, amb els que, de fet, ara estan a casa meva.
0: Hola, per si ens esteu escoltant, vaja.
1: I realment és una companyia genial, són professionals increïbles, aleshores es fa tot molt, molt tranquil, i sobretot els altres projectes que faig, com l'Orquestra de Cambra de Basilea o la Camerata Bern, o quan vinc aquí a tocar amb la Camerata, l'antiga Camerata Penedès, són grups, mm-hmm, humans tan bons que m'ho fan tot molt fàcil, estic molt content.
2: Uh-huh. Ets membre, tal com hem dit, fundador de l'Helix Trio, que aquest any farà l'octubre, d'aquí ben poquet, farà ja 4 anys, tot i que el violoncel·lista actual no és el mateix d'origen, no?
1: No, exacte. El trio el vam començar fa 4 anys, jo, la Paula, la pianista, i el Guillermo Ortega, uh-huh, violoncel·lista, que és un amic nostre també de Madrid, però ens vam conèixer a Basilea, i sí, el projecte va durar, diguem-ne, com 3 anys, els 3, 2 anys i mig, els 3 junts, però va arribar un moment que el Guillermo, com a tots, ens arriben també moments professionals a la vida en el que apareixen reptes o apareixen oportunitats que no podem deixar passar, i la vida ens va portar de trobar un altre camí, i vam tenir la sort que jo, estava al Iago, diguem-ne, a la nostra vida, que el Iago és un violoncel·lista amb el que jo havia tocat al Quartet Atenea durant 3 anys, i les casualitats de la vida van voler donar que ell estava disponible en aquell moment i nosaltres necessitàvem un violoncel·lista, i de fet érem molt amics, llavors

0: sigut molt fàcil tot.
1: Teniu la base a Basilea, però actueu molt a diferents indrets, molt també aquí a l'estat espanyol, a Catalunya. Què diries que caracteritza l'Hèlix Trio?
0: Jo penso que des del principi nosaltres vam voler entendre el trio en piano, diguem-ne, d'una manera que potser no s'havia fet tant, en el sentit de que, per exemple, si ho compares amb el món del quartet de corda, el quartet de corda, que jo també l'he fet i estic d'acord, és un món en el que es valora moltíssim com el treball lent, el prendre cura d'absolutament tots els elements, perquè és molt fràgil per l'afinació, també. I el trio en piano, doncs, també tradicionalment n'hi ha hagut molts menys. Normalment, els grans festivals doncs, contractaven a grans solistes que arribaven i ajuntaven durant 2 dies a tocar, i tot i que eren gent increïble, en la nostra opinió, no hi havia sempre com el respecte i les ganes d'aprofundir i anar mica en mica i el treball fins al fons, com sí que existia en un altre gènere com el quartet de corda. Aleshores, per nosaltres sempre va ser molt important, i és molt important a dia d'avui, fer les coses amb la màxima cura possible, molt lentament, amb un treball molt dedicat i en el que creiem que es tracta d'intentar arribar a l'essència bàsica de la música. I això només ho pots fer si tens temps i no has de córrer i ho has de tocar en 2 dies.
1: I esteu tancats en un repertori concret o...?
0: No, diguem-ne, ens agraden molts tipus de música. Nosaltres a Basilea tenim un contacte molt directe amb l'Escola Cantorum. Aleshores, sí que és veritat que tenim un perfil historicista molt present, però ens agrada moltíssim també la música contemporània, la música folklòrica de diferents llocs. Avui, per exemple, veurem el Joan Magraner, que estem tocant els seus 3 nocturns. I per nosaltres, diguem-ne, la nostra aproximació a la música en veritat és la mateixa si és música del segle XVII, XVIII, XX, en el sentit de que el que intentem és apropar-nos al que el compositor volia i nosaltres ser un canal per això.
1: Sí. I per quan el primer disc?
0: Doncs estem treballant en això. Sí, portem temps pensant què ho volem fer. També volíem fer una cosa que representés bé la nostra senyal d'identitat, també descobrir una miqueta quin repertori és amb el que ens sentíem més identificats i jo crec que aviat.

0: Doncs Jaume, hem passat de Robert Schumann a Franz Schubert i aquí el que estem sentint és un dels seus lieder, Die Goethe Griechenlands, però un arranjament una mica diferent, perquè l'original ja sabem que és veu i piano, aquí és tota una altra cosa.
1: Sí, és un arranjament amb quartet de corda fet pel Rafael Merlin, que era l'antic violoncel·lista i fundador del quartet de vent, i vaig arribar a aquesta gravació diguem-ne aquest estiu, de fet, perquè estava fent un altre projecte amb un ensemble que es diu Aneris Ensemble, que hem creat fa poc, en el que fèiem el quintet de Schubert, i dins del CD que tenien els events estaven tots aquests líders arranjats pel Rafael Merlin, i em van semblar absolutament preciosos, i més tenint en compte que amb el trio hem tocat molt Schubert últimament perquè era l'aniversari l'any passat, i la veritat ha estat molt present a la meva vida durant mm-hmm. els últims mesos.
2: Jaume, sempre vas voler ser músic? A partir del moment en què vas començar a posar-t'hi seriosament? Era una idea que tenies al cap ja bastant clara o no?
1: La veritat és que no. Quan jo vaig començar el violí amb 4 anys, que la meva mare em va posar un violí a les mans. La meva mare és un amant de la música...
2: Així tal qual, és a dir, et dono el violí i l'has d'aprendre a tocar.
1: O sigui, jo vinc de família de metges, però la meva mare és una apassionada de la música i des de petit volia que tots els meus germans i jo toquéssim un instrument. I no, al principi, diguem-ne, pues una mica obligat com a nen. Uh-huh. I de fet, vull dir, es va anar donant com sense pensar-ho, i vaig començar el superior a l'ESMUC, i jo crec que inclús quan vaig començar el superior no... m'anava a dedicar a la música, però no tenia el foc despertat.

0: I no va ser, de fet, fins crec que el segon any de la carrera en el que per mi va fer un clic alguna cosa. Crec que també tenir l'oportunitat molt de, sobretot, escoltar el Quartet Casals a l'Auditori, això sí, des d'adolescent, era de les poques experiències que de debò em feien vibrar quan amb el que estava relacionat amb la música. I sí, va arribar un moment com que me'n vaig adonar que era el que volia i que, per tant, hi havia d'anar a fons, perquè si no me'n sortiria.
1: Clar, quan et formes, quan comences a estudiar un instrument, és molt important que qui te l'ensenya et transmeti aquella passió per la música. En aquest cas, en el teu cas, qui va ser?
0: Sí, va ser Pablo Cortés, que és professor Oriol Martorell. Va ser el meu primer professor i ell em va ensenyar molt d'amor per la música i tinc un record realment preciós i vaig estar amb ell fins als 10-11 anys i després vaig continuar amb... bueno, la meva estimada professora es diu Tatiana Leshinsky, era una professora russa a la que jo anava dues vegades a casa seva a fer classes privades fins als 18, pràcticament. I sí, van ser dos professors que em van acompanyar i que sense ells, doncs, ni de broma, jo crec que m'hagués dedicat a la música.
1: Clar, i per què Basilea?
0: Basilea, clar, va ser quan vaig acabar, jo vaig fer el superior a l'ESMUC i quan buscava on anar a estudiar fora hi havia moltes opcions. I Basilea sí que és veritat que era un centre en el que jo veia que hi havia molts companys que ja estaven anant, em semblava molt interessant, però no acabava d'entendre, era més que res la sensació, però no sabia el que em trobaria. Sí que al principi volia anar sobretot per bueno, el que va ser després el meu professor, el Rainer Schmidt, perquè era el violinista del Quartet Hagen, un referent, i tenia ganes de conèixer-lo, però diguem-ne, jo ja anava allà pel món del violí, i quan vaig arribar allà em vaig descobrir que sobretot el món de la música de cambra era molt, molt extens, que en aquella escola es cuidava que les coses es fessin amb molta cura, molt lentament. Crec que vaig trobar un oasis sense esperar-m'ho, i de fet per això m'hi he quedat tants anys.
1: I toques un violí, atenció, encara més antic que el de Dmitri Smirnov, perquè és del 1700. Què se sent tocant un violí de fa més de 300 anys, que ha passat per moltes altres mans abans d'anar per a les teves?
0: Doncs, bueno, em sento molt, molt orgullós i és un honor. És gràcies a la Fundació Pirolo, que és una fundació suïssa que ajuda joves músics. I, bueno, jo no sóc tan jove ja, però sí, és, amb casualitats de la vida vaig conèixer, diguem-ne, els fundadors de la fundació i m'han deixat el violí. I la veritat és que és molt important per un músic, sobretot quan comences també a tenir oportunitat de tocar en sales més grans, que el teu instrument funcioni i puguis projectar, perquè si no... A vegades no li donem molta importància, però evidentment ens potencia o ens limita. I la veritat, jo estic tocant un instrument que no sé exactament per què, però veig com el típic segell que està com enganxat al violí,
1: sí.
0: Perquè suposo que seria d'alguna família noble d'Holanda, del 1700, i la veritat és que sí, notes que tens una cosa a les mans que ha passat moltes vides.
1: És a dir, té molta projecció, aquest violí.
0: Sí, sí, aquest violí en concret, sí, és un violí que omple la sala, i això és una cosa que, sobretot amb trio en piano, és molt important, perquè el piano depèn molt de la sala, però pot ser com una orquestra a vegades.
1: En el cas de la viola, no?
0: No, en el cas de la viola toco una viola moderna, d'en Peter Greiner, que és un luthier fantàstic, i en aquest cas vaig aconseguir aquesta viola que me la cedís ell, gràcies a que em va voler ajudar sense conèixer-me. És a dir, no sé, vaig tenir molta sort en els dos casos, perquè si no t'acompanya o tens sort, és molt difícil. No, com a músics no ens podem permetre arribar a instruments de qualitat, a vegades molt alta, perquè és que són molt cars.
1: Clar, i a l'hora de viatjar també és tota una història, no? Viatjar amb els instruments, no sé si t'has trobat amb algun ensurt.
0: En general... No, crec, perquè al principi sí. Al principi tenia més ensurts, era complicat amb les aerolínies i o feia por viatjar, però ara, bueno, com ho faig sovint, doncs em conec totes les normatives de totes les aerolínies, tinc els papers a mi dels instruments, llavors no he tingut cap problema.

0: Fareu clàssica a nivell professional, és com, només escoltem això, aquest és Tom Misch, i ara ho dèiem fora de micròfon, jo diria que el vaig veure al Primavera fa uns anys, prepandèmia fins i tot, i és que és bona música, vull dir, no hi ha cap problema amb això, no?
1: No, la veritat és que no, jo crec que tant jo com la major part de músics que conec, amics meus, és molt habitual, fora del món de la música clàssica, fora de la feina, vols escoltar coses que no estan relacionades amb
0: Clar.
1: El que fas,
0: uh-huh.
1: i sobretot que inclús potser no tens l'ull crític o el judici que potser tindries amb música que fas tu, i en aquest cas Tom Misch, doncs, sí, és probablement el músic que més escolto fora de la música clàssica, m'he escoltat tots els seus CDs, el vaig descobrir com una casualitat de la vida per una recomanació, i de fet gràcies a ell vaig descobrir un gènere com aquest nou soul que fan que m'encanta. I sí, ho escolto quasi cada dia.
0: Sí, ara has dit una cosa com molt interessant, que és allò de, amb un altre gènere musical puc desactivar una mica aquest jutge o crítica. Quan sents música clàssica, et passa que estàs analitzant o que se t'activa el mode professional, també?
1: Sempre.
2: És difícil, no?
1: Absolutament sempre. I sobretot pateixo. Jo crec que pateixo perquè sobre els estàndards de la música clàssica, potser erròniament, moltes vegades estan com basats en una espècie d'ambició per la perfecció, i això fa que qualsevol petit mínim incident que pugui passar, doncs, tant el que està tocant com si el públic ho sent, s'espanta, i sobretot si escoltes amics, jo ho passo fatal en aquest sentit. Llavors, és un gènere en el que, bueno, i aquest no, o el jazz, o hi ha gèneres en els que l'error, diguem-ne, es pot reconduir o pot... Es viu d'una manera, jo ho veig d'una manera molt diferent, i a part, com soc, no tinc el coneixement com per entendre moltes coses, doncs de veritat em tranquil·litzo molt.
0: Clar, i tu a nivell personal, la relació amb l'error és una cosa que ens agrada preguntar també als intèrprets que passeu per aquí. Com ho portes?
1: Molt millor que abans, la veritat, però penso que és una qüestió de l'edat, també. Aviam, és difícil a vegades com tenir perspectiva, perquè quan tu estàs treballant o quan tu estàs en un concert, doncs evidentment vius les coses com si estiguessin passant en 50 minuts i potser ha sigut una cosa que ha passat durant mig segon. Però en general crec que, bueno, s'ha d'aprendre, i crec que he après una miqueta a relativitzar-ho. No passa res, no és el més important, ni molt menys quan algú t'està escoltant. El que és important és el que li estàs intentant dir i si ho pot entendre i si li transmet alguna cosa. I sí, tant de bo des de ben petit també ho hagués sabut més, perquè sobretot com adolescent o postadolescent es passa malament al principi.
2: Tens algun mètode? Quines eines utilitzes abans de sortir a l'escenari? Allò per tranquil·litzar-te, per dir, a veure, centrem-nos...
1: Jo penso que, en el meu cas, sobretot ha estat la repetició. És l'experiència, és el fet de... Al final et vas curtint gràcies a tenir bones experiències, i no sabria dir com exactament què és el que faig. Sí que penso que quan t'has enfrontat a situacions difícils i han anat malament i te n'has adonat que no ha passat res, no hi ha ningú que s'hagi mort perquè hagi passat això, doncs relativitzes i veus que no hi ha cap problema. I simplement a la propera vegada ho intentes fer millor, i sobretot intentar estar més present quan ho estàs fent, estar al moment, de debò, no estar... Centrar-te en la música és el màxim que pots fer, penso.
2: El pròxim concert amb l'Hèlix Trio el teniu el 5 d'octubre al Casino de Ciutat Real. Fareu música de Joaquín Turina, Maurice Ravel i Joan Magraner, que per això aquesta, no sé, avui mateix, no sé si a la tarda, us trobeu amb en Joan per acabar de treballar aquests tres nocturns. Clar, això és una sort, no? Poder tocar, poder preparar música d'un compositor que és viu.
1: Sí, la veritat és que sí, tant de bo ho poguéssim fer sempre, perquè tindríem moltíssimes preguntes. Sí, en el proper concert fem l'obra de Joan Magraner, que a part és un compositor i una persona que admirem molt, que ens ha ajudat molt durant tot el nostre camí, també quan estàvem a Joventuts Musicals de Catalunya. I sí, tenim moltes preguntes i amb ganes de veure què n'opina i què en podem treure.
2: I la gent continua, eh? A Berna, a Basilea i també a Madrid i Bilbao a principis de l'any que ve. Déu-n'hi-do, doncs, que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu.
3: Catalunya Música.

0: Arriba Club 65 Life Experience, el festival per la generació sènior amb ganes de viure-ho tot. Els dies 1 i 2 d'octubre al Tibidabo. Música, benestar, gastronomia i molt més. Amb el patrocini del RAC i d'El Periódico. Informa-te'n a club65.es.
1: Arriba la temporada de BCN Clàssics.
2: 15 concerts al Palau de la Música i a l'Auditori amb grans noms com Gustavo Dudamel amb la Filarmònica de Nova York, Enzo Fimuta amb la Filarmònica de Múnich,
1: Klaus Makela amb el Royal Concertgebouw
2: i l'Staatskapelle Dresden amb Daniele Gatti.
1: Abonaments i entrades a bcnclassics.cat.
3: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
4: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
5: Doncs sí, continuem endavant a tots els matins del món. Avui és dilluns 21 de setembre, són les 10 i 2 minuts i entrem en aquest darrer tram de programa doncs amb una gran veu, com és la de Lise Davidsen. Aquest any ha publicat al segell Decca un disc dedicat íntegrament a Verdi, on l'acompanya la Filarmònica de Londres, dirigida per Edward Gardner. I d'aquesta selecció de moments verdians doncs ens quedarem amb Nel Dì de la Victòria, de l'òpera Macbeth. Música dramàtica i poderosa i una gravació que ens permet també gaudir de la veu parlada, ni que sigui uns instants, d'aquesta soprano noruega.

Lise Davidson i el dramatisme de la música de Verdi. Sentíem el Di de la Victòria de l'òpera Macbeth, un dels talls que la soprano noruega ha inclòs al seu últim disc, que ha dedicat a Giuseppe Verdi i on l'acompanya la Filarmònica de Londres, dirigida per Edward Gardner. És aquest punt més intens que ara deixa pas a la llum que ens porta Ernest Chausson amb una obra singular, a mig camí entre la música concertant i la música de cambra. Es tracta del seu concert per violí, piano i quartet de corda. Una petita meravella de finals del segle XIX, de que ens quedem amb la siciliana, el seu segon moviment, en la versió de tres grans noms francesos, com són Renaud Capuçon, Nicolas Angélique i el Quartet Event.

Una obra fonamental del repertori per flauta, però sobretot un llenç obert a la imaginació. Sentíem el principi de la sonata per flauta de Karl Reinecke, titulada Undine, un esperit de l'aigua que aquí encarnava la flautista Yi-Hi Han, acompanyada al piano per Lang Lang, des d'una gravació d'aquest mateix 2026 dedicada a les obres per flauta d'aquest compositor, de Karl Reinecke. I continuarem ara amb música de Johanna Müller-Hermann. D'aquesta compositora en sentirem l'Allegro Vivace, el segon moviment del seu quintet de cordes en la menor. L'interpreta l'ensemble Luisa Ferrenc.

0: L'ensemble Luisa Ferrer, que ha presentat aquest mateix 2026 un disc amb música de cambra de la compositora Johanna Müller-Hermann. I d'aquest volum n'hem extret doncs, aquest Allegro Vivace, el segon moviment del seu quintet de cordes en la menor. Avui ho recordem, és l'aniversari de l'Esther Pinart. La podeu felicitar al telèfon del programa, el 627-480-116. I ara, si la veiéssiu per un foradet, aquí l'estudi està tallant un pedapessic que ens ha portat els membres de l'equip, que ja ens agradaria que el poguéssiu gaudir tots vosaltres. Mira, intenta no fer soroll amb el ganivet, però és una mica complicat. Va, Esther, ara necessitem que deixis descansar una mica la coca i ara continuarem amb la nostra propera secció.
1: Cultura, llibertat i bellesa. Tots els matins del món.
2: Hola, bon dia a tothom. Soc en Jordi Cornudella Heras i això són Les coses petites. Tan petites i tan curtes com aquesta sintonia. Bon dia.
0: Bon dia.
3: Bon dia.
0: Com esteu? Benvingut de nou. Com estàs?
2: Moltes gràcies.
0: Nosaltres bé.
2: Que bé, me n'alegro. Jo també, també, molt bé. Anar fent.
0: Preparat, doncs, per aquesta nova entrega de Les coses petites, amb aquesta visió que tenim aquesta temporada, en la que descobrim les coses que a tu t'interessa.
2: Exactament.
0: De les partitures i que, en el fons, quan compartim les nostres obsessions, jo crec que les fem una mica comunes i que això també ens enganxa molt, eh?

0: És ben bé això. I de fet, t'he de dir que aquesta secció és ben bé, es podria dir, les meves obsessions, però vaig decidir posar-li les coses petites, però és ben bé, tal com ho acabes de dir.
1: Veus?
0: Bé, avui parlarem de dos acords. En aquest

0: És a dir, és el quart que va al primer. No té la mateixa...
1: Són dos esglaons de l'escala, diguéssim,
0: exacte,
1: no?
0: Sí, partint exactament.
1: Des d'un altre lloc. Molt
0: exactament. Ja hem vist una miqueta com sona. Ara posem-hi una mica de paraules. Bona part, diguem, de l'emoció musical, quan sentim música, sí, neix del joc entre les expectatives que el llenguatge tonal ens crea, uh-huh. i la manera com el compositor la satisfà o la retarda. Això, dit així, sembla una mica estrany, però és facilíssim, no? Si jo toco... jo què sé... No és sorpresa a ningú.
1: No, no, ens esperava més o menys per on
0: sí, estirat. Sí, però si ho faig... Us he carregat molt més
1: sí,
0: les tintes,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: si jo
1: sí,
0: ara
1: totalment.
0: No vaig...
1: On... Resol, sisplau. Si ens jo... has creat aquesta necessitat.
0: Si jo no vaig aquí...
2: Va creixent,
0: no?
2: Això va creixent.
0: Exacte, si jo, en el fons, és el que estic fent, no? Jugar amb vosaltres.
1: Que manipulador que ets, Jordi. Oh.
0: Sí, ben bé que sí. La manera de, en el fons, expressar o fer... o teixir una mena de tapís emocional, per dir-ho d'alguna manera, és jugar amb aquests elements, no? La música tonal... En el fons, tot és tensió i repòs. Per tant, si jo jugo amb les expectatives i us les dono o no us les dono, no? Doncs que això ens implica una cosa diferent a dins del pit, com si
2: ens diguéssim. Tens enganxades.
0: Exactament. Exactament. Això és el que passa amb la dominant i la tònica. Però què passa quan és el quart grau que va al primer grau? Que això, per dir-li d'alguna manera, així com la dominant tònica és una cadència autèntica perquè va on toca, sí? aquesta altra es diu cadència plegal. És una miqueta més relaxada. No resol una tensió tan intensa, perquè la tensió més intensa, ojo, és la de la dominant, però aquest quart que ens porta a un primer grau té com alguna cosa una mica menys dramàtica, més contemplativa, més
1: una
0: serena...
1: Una resolució com més amable, no?
0: Més amable, sí, sense tant drama. Una coseta una mica més serena, no? Mm-hmm. No és estrany, justament, que tots els aments que sentim en la música més eclesiàstica siguin això, justament. És a dir, si jo... de fet, tenim un exemple. Espera, sentim-lo.

0: per gran que sigui aquest final, que tenim el cor i l'orgue i tota l'orquestra, en el fons això fa... No fa... No és un ximpum, no és un ximpum. Amén, en la majoria de música eclesiàstica, sempre és això.
1: Sí, sí.
0: Té un punt una miqueta més
2: reposat.
0: Més serè, exactament. Sí. Això és una cosa tan fàcil com perquè la dominant, en el fons, el que té és una nota que és la sensible, que és la que vol arribar aquí. Si no tinc aquesta nota, estic una miqueta més tranquil·let, una miqueta més lleuger. Uh-huh. Hi ha 10.000 exemples de cadències plegals. En sentirem alguns... Un és d'una música que m'encanta, que és el Pessebre de Pau Casals, justament la cançó que es diu L'Estel. Hi ha un parell de variacions sobre la cadència plegal. Sentim la primera.

arribem a la tònica, de fet ens fa dominant tònica, tal qual, fa... Però en comptes de fer això, fa... Aquest retard de la tercera amb la quarta nota. Sí, és una altra... Això és una altra cosa d'aquestes de les expectatives, no? Si no ens la donés... Com més tard d'arribar, no? Això també té un punt de plegar, és música bonica, forta, i al final de tot també fa una altra variació d'això.

0: super celestial.
1: Que plàcid que et veiem aquí al piano.
0: És que m'encanta.
2: Li agrada, si ja ho ha dit.
0: Sí, és que m'agrada, és que m'apassiona, m'apassiona, de fet. Aquí el que ens fa Casals, en comptes de fer-nos un quart i un primer normal i corrent, que seria això, el quart ens el fa menor.
1: I encara té,
0: encara té més aquella coseta gustosa, no? Mm-hmm. Això de trencar, diguem, aquestes relacions entre la dominant i la tònica és una cosa que molts compositors, sobretot a partir de finals del XIX, van intentar buscar. Entre moltes altres coses que buscaven, la música popular, etcètera, etcètera, per allunyar-se una miqueta d'allò que era la música que s'havia fet fins ara, els francesos, en aquest cas, ara sentirem un exemple de Fauré, també van cap aquí, és a dir, buscar una mica la plegalitat, si això existeix, és a dir, anar a buscar cap a cadències plegals.
1: I si no, plegals, ja ho has inventat.
0: Ja parlarem amb el Dieck perquè ens l'incorpori. Anar a buscar cadències plegals per substituir una miqueta, per donar un aire més eteri. I en aquest cas, que sentirem el Requiem de Fauré al final de tot, és un exemple perfecte. Diguem, l'últim que necessitem en el moment de morir-nos, diguem, al final de tot d'un requiem, és tensió, la tensió que ens pugui donar una dominant, no? Uh-huh. Necessitem una cosa molt més plegal. Sentim-ho.

0: És a dir, aquest final de tot és plàcid. No hi ha hagut un moment que sí que ens ha regalat la dominant per anar a la tònica, però a partir d'aquí s'ha dedicat a fer-nos, o en comptes d'un quart grau, primer grau, un sisè primer grau, que és una mena de variació, però és això.
1: Sí, sí, no hi ha hagut cap sobressalt. No. Ja ens ha deixat així tranquil·les.
0: Tot és una cosa tranquil·leta. I ara arribem, per tancar la secció d'avui, amb una cadència plegal que sempre m'ha encuriosit. Estem parlant de la quinta sinfonia de Mendelssohn, sobretot és al final del primer moviment. Perquè no és gaire habitual que els compositors acabin moviments de sinfonies amb un quart primer? De fet, jo, que conegui, és l'únic. Segurament n'hi ha més, per descomptat. Però que jo m'hagi trobat i que almenys l'hagi com m'hagi quedat al cervell, és l'únic que conec. És el final del primer moviment. Que fa així, sentim-lo.

0: Sí que és curiós, eh?
1: És molt curiós. És molt curiós perquè, a més, ja havia acabat. Ja ho tenia.
0: Sí, ja, ja ho tenia. És allò...
1: Sí, sí, ja ho tenia.
0: Què ha passat aquí?
1: Sí, ja, ja ha fet el...
0: Sí.
1: I ens regala un quart, sí, primer, per acabar. Parlem una miqueta, re, molt breu, d'aquest moviment, perquè jo crec que, justament, m'agrada tant aquest final perquè no te l'esperes per enlloc, perquè és un moviment que ho té tot per poder acabar amb un la, re. Sentim el principi de tot. Pau, sisplau.

0: I sent que ens hi quedaríem una estona. És molt bonic, sí, és molt bonic. Sí, aquest principi que busca amb tots aquests retards de les notes. I aquest és un passatge que culmina amb això.
1: Claríssim, eh?
0: Sí. Aquest xim-pum. La, re, xim-xim, xim-pum. És a dir, que el primer passatge de la sinfonia ja culmina d'aquesta manera. Però és que encara hi ha més. El tema principal diu així.
1: Ha quedat claríssim.
0: Claríssim, no? Sí. Pom, pom, pom, pom. Tota l'estona és tònica, dominant tònica. Doncs va el tio, i quan arribem al final de tot, en comptes de fer-nos un cinquè primer com una casa de pagès...
1: No, el pitjor perquè... és que te'l fa.
0: Remata per l'altra banda, no? L'única manera que se m'està acudint ara que podríem pensar que és una manera de reblar el clau que té ell, no? És a dir, fa la, re, i llavors sol, re. És a dir, que la mateixa quinta que ens has regalat al principi de... Primer ens la fa del la cap al re, i llavors del sol cap al re. És a dir, sabeu què vull dir? Tenim dues maneres d'arribar al re. Des d'una quinta cap a dalt, que és des del la, o des d'una quinta cap a baix, que és des del sol.
1: Sí.
0: L'única manera que se m'està acudint ara mateix en directe és que sigui això.
2: Doncs mira.
0: Però
2: podria
0: saber.
2: Ser.
0: Podria ser.
2: No li podem preguntar.
0: No.
1: Mendelssohn ara mateix no està disponible.
0: No tinc una ouija aquí a l'estudi per anar parlant amb...
1: T'imagines? Aquí en tindríem un bon munt de gent per parlar-hi, vull
0: Home,
1: dir.
0: Home, però... tota la que ha passat per aquí. Bé, en fi, doncs aquest és l'últim exemple que us volia parlar de la cadència plegal, que sempre m'ha fet gràcia justament perquè sembla que ho tenia tot per fer-nos un la re i ens acaba amb un sol re, no?
1: Doncs, vols que la tornem a escoltar per acabar-la?
0: Sí, va, sentim aquest final.

0: finals que no són com te'ls esperes, eh?
1: Exacte. Expectatives, realitat.
2: Però que també està bé.
3: I tant. Per sortir una miqueta, una mica de sal a la vida.
2: Sí. Molt bé. Et penses que sabràs com acaba, i no.
0: I no. Doncs amb aquesta cadència tan inesperada arribem a la cadència també d'aquesta secció.
2: Exacte.
0: Gràcies, Jordi. T'esperem d'aquí 15 dies.
1: A vosaltres.
2: Que vagi bé.
1: Adéu-siau.

Doncs ens hem acomiadat d'en Jordi Cornudella amb aquest tercer moviment, l'Scherzo de la Sinfonia del Nou Món, la novena sinfonia d'Antonín Dvořák. La versió era la de Gustavo Dudamel al capdavant de la Filarmònica de Los Angeles. I els minuts que encara ens queden, doncs una meditació romàntica sobre el pas del temps. La cançó Diua, el rellotge de Carl Lewe. El sentirem interpretat per Konstantin Krimel i Amiel Bushakevits, no des del que va ser el disc de la setmana, fa dues setmanes, Melancholia, sinó d'un altre àlbum conjunt que van titular Mitos i que és una joieta.

0: Doncs aquí teníem la veu de Konstantin Krimal i el pianista Amiel Bouchakhevitz amb aquesta cançó de Cal Leve, Diua, que justament el rellotge ens diu que arribem al final d'aquesta edició d'avui, 21 de setembre. Esther, demà hi tornem.
1: Doncs sí, demà amb les col·laboracions de Jorge Rodríguez Ariza, que ens visitarà de nou, és un dels col·laboradors nous d'aquesta temporada.
0: Sí.
1: I la Sofia Martínez i l'entrevista que arribarà a la segona hora, com sempre, amb Inda Bonet, trombonista de l'Spanish Brass Quintet, que també ens explicarà moltes coses.
0: Segur que sí. I bé, doncs us desitgem a tots que acabeu de passar un molt bon dilluns, i especialment a tu, Esther, que ja ho hem dit com
1: Gràcies.
0: Tres vegades durant el dia, que passis molt bon dia d'aniversari. I a tots vosaltres, fins demà a les 8. Us esperem aquí a Catalunya Música. Que vagi bé.
1: Adéu-siau.

0: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música. A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
2: Avui us saludem per anar fins a Minneapolis, que és una de les dues ciutats que formen les anomenades Twin Cities, juntament amb Saint Paul. Tot això a l'estat de Minnesota, als Estats Units. Minneapolis és la ciutat que és on té la seva seu l'Orquestra de Minnesota. És l'orquestra fundada l'any 1903 i el 1968 va agafar el seu nom actual, Orquestra de Minnesota. El seu director és Thomas Søndergaard, és un director d'orquestra danès, nascut l'any 1969, que abans de fer de director va ser percussionista a la Reial Orquestra Danesa i va assumir la direcció de l'Orquestra de Minnesota el setembre del 2023. I el que sentirem avui és un concert del novembre del 2025 en què hi ha com a solista el violinista americà Benjamin Bielman, nascut el 1989 i format al Curtis Institute de Filadèlfia i després també a Alemanya. El programa del concert hi interpretarà el primer concert per a violí i orquestra de Szymanowski, un concert que haurà començat amb Toru Takemitsu i haurà continuat amb Héctor Berlioz, amb la Sinfonia Fantàstica. Com a propina sentirem Chabrier. Tot això des d'ara mateix i des de la gravació de la Ràdio Pública Americana que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El concert comença amb Toru Takemitsu, nascut a Tòquio l'any 1930 i que va morir l'any 1996. D'ell en sentirem l'obra titulada Senyal Nocturn, que és de l'any 1987, escrita per a dos grups de metalls: trompes, trompetes, trombó i tuba i corneta distribuïts en dues agrupacions sonores. L'estrena es va fer a Glasgow, a Escòcia, el setembre de l'any 1987 sota la direcció de Matthias Bamert. I avui en sentirem la versió de l'Orquestra de Minnesota sota la direcció de Thomas Søndergaard, és qui dirigeix aquesta obra d'una de les grans figures de la música japonesa del segle XX. Amb Toru Takemitsu comença aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Amb aquesta obra tan breu de Toru Takemitsu ha començat aquest concert d'avui. Uns 3 minuts de música, senyal nocturn, que Takemitsu va escriure als anys 80 del segle XX i que ha interpretat l'orquestra de Minnesota sota la direcció del danès Thomas Søndergaard. Els intèrprets d'avui que ara se'n van cap a una obra escrita uns 70 anys abans. És música de Karol Szymanowski, que va néixer l'any 1882 i va morir el 1937. Ara sentirem el seu primer concert per a violí, que és de l'any 1916, en plena Primera Guerra Mundial, un concert que no es va estrenar fins l'any 1922 a Varsovia. És una obra en un únic moviment d'uns 24 o 25 minuts i el solista que la interpretarà és Benjamin Weilman, nascut als Estats Units el 1989. Va fer estudis a l'Institut Curtis i després se'n va anar a Alemanya per estudiar amb Christian Telslav. El 2012 va començar a rebre guardons, va començar la seva carrera internacional i avui Weilman el sentirem interpretant aquest concert per a violí, una obra del 1916 de Szymanowski que avui encara sona sorprenentment moderna. Aquesta és la versió que en fa Benjamin Weilman, violí amb l'orquestra de Minnesota dirigida per Thomas Søndergaard. Interpreten el concert per a violí i orquestra número 1, opus 35, de Karol Szymanowski.

Música de Karol Szymanowski, composta durant la Primera Guerra Mundial, és una obra de l'any 1916, el primer concert per a violí i orquestra Opus 35, que ha interpretat el violinista nascut als Estats Units l'any 1989, Benjamin Bielmann. L'orquestra, la de Minnesota, dirigeix Thomas Søndergaard. És un director d'orquestra danès, és qui és al capdavant d'aquesta orquestra americana des del 2023. Avui hi som a Minnesota, som a la seva capital, som a Minneapolis, a l'Orquestra Hall, que de fet és la seu d'aquesta orquestra que sentim avui. La que ha començat amb Toru Takemitsu ha continuat amb Karol Szymanowski i ara se'n va fins a Héctor Berlioz. Per tant, fem un salt enrere en el temps, ens n'anem fins a l'any 1830, que és quan va compondre la Simfonia Fantàstica. Berlioz havia nascut el 1803, va morir el 1869 i tenia 27 anys quan va estrenar aquesta obra extensa, immensa, potent a París. La va compondre aquell mateix any entre el gener i l'abril i després la va anar revisant. I avui aquesta obra, que va ser com una revolució orquestral en ple segle XIX, la sentirem dirigida per Thomas Søndergaard. La sentirem interpretada per una orquestra americana, la de Minnesota, des d'aquesta gravació de la Ràdio Pública Americana que us oferim avui gràcies a l'intercanvi de Catalunya Música amb la UER. L'Orquestra de Minnesota interpreta la Simfonia Fantàstica Opus 14 d'Héctor Berlioz.

Minneapolis, i és on som avui amb aquesta gravació de la Ràdio Pública Americana del novembre del 2025. Hem arribat al final teòric del concert i hem sentit Takemitsu, Szymanowski i Berlioz, però el concert va durar una miqueta més amb tota una explosió de ritme i de color, perquè ara sentirem fora de programa Espanya de Manuel Chabrier, que és una obra del 1883, una obra que va néixer d'un viatge del compositor francès per a Espanya amb la seva esposa. El desembre del 1882 van passar per diferents ciutats espanyoles com ara Toledo, Sevilla, Granada, Màlaga o Saragossa. Doncs d'aquí en va néixer aquesta rapsòdia per a orquestra, una mica més de 5 minuts de música que sentim per cloure el concert d'avui, en versió de l'orquestra de Minnesota dirigida per Thomas Søndergaard.

0: Aquesta és la rapsòdia per a orquestra titulada Espanya, que Manuel Chabrier va compondre el 1883 i que va estrenar a París aquell mateix any. És la que ara hem sentit en versió de l'orquestra de Minnesota sota la direcció de Thomas Søndergaard. Així és com s'acaba aquest concert d'avui. Aquesta ja és l'obra fora de programa d'un concert que havia començat amb Toru Takemitsu, japonès nascut l'any 1930 i de quin hem sentit una obra de l'any 1987. Senyal nocturn. Després ha estat el torn de Karol Szymanowski amb una obra escrita durant la Primera Guerra Mundial, el primer concert per a violí i orquestra, opus 35. Szymanowski va morir l'any 37. Hem sentit com a soliste el violinista nascut als Estats Units l'any 1989, Benjamin Weilmann. I finalment aquest concert s'havia d'acabar amb la Sinfonia Fantàstica opus 14 que Héctor Berlioz als 27 anys va compondre el 1830. Era el final teòric d'un concert que ha acabat amb aquesta rapsòdia per a orquestra titulada Espanya de Manuel Chabrier. El final d'aquest concert que es va fer a l'Orquestra Hall de Minneapolis el novembre del 2025, un concert que va gravar la ràdio pública americana i que ha arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Aquest és un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Ens tornem a trobar, a reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Beethoven, 12 contradances de les obres sense número d'Opus el 14, en versió de l'Orquestra Simfònica de Helsingborg, sota la direcció d'Andrew Mans.

Aquestes eren les 12 contradanses de Beethoven, de les obres sense número d'opus, el 14, versió de la Simfònica de Hensilborg, dirigia Andrew Mans.

0: Catalunya Música.
1: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Sagrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
2: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Sagrals.
3: Per a la millor selecció musical, viatge humà o algorítmic? L'algoritme tria amb viatge, l'humà amb identitat.
4: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, amb Xavier Solà.
4: I amb la participació dels oients.
5: Sí, m'encanta.

0: A Catalunya Música, els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts una nova setmana al programa Homes Clàssics. Aquest programa sabreu que no som molt amics, Pedro, de celebrar el que diem xifres rodones, no? Allò, no. Una efemèride amb una xifra rodona.
2: Va, no ho som gaire, tot i que recordo que la temporada passada vam celebrar el programa 1000, i més rodó que el programa 1000.
1: Però un moment, que això no ho hem explicat en antena. El programa 1000 quin número era realment? O sigui, la celebració del programa 1000.
2: Ostres, o sigui, clar, perquè el dia exactament no coincidia i era 1003.
1: Exacte. Crec que no ho hem dit mai a l'antena, però sí, sí, van així. O sigui, el programa 1000 el vam celebrar el 1002 o 1003, no recordo exactament com.
2: Però era la setmana del programa 1000.
1: Això sí. De fet, la gravació va ser el dia del programa 1000.
2: Això sí.
1: L'emissió no.
2: Això sí.
1: L'emissió no. Sigui com sigui, aquesta setmana tenim doble celebració, per dir-ho d'alguna manera, o doble efemèride amb xifra rodona. La primera, avui, el programa d'avui, aquest que esteu escoltant ara mateix, és el programa número 1200.
2: 1200.
1: Que no està gens malament.
2: 1200, o 1203, o, no. Mil, o no, 1198.
1: No, aquest 1200 del total, número 15 d'aquesta temporada.
2: Déu-n'hi-do, doncs no està malament. Sí, sí. I escolta'm, de l'altra banda, i jo crec que molt més interessant que les nostres històries, per no dir una
1: dèries,
2: altra paraula.
1: Aquestes dèries.
2: Exacte. Aquest divendres, el 25 de setembre, es commemorarà, atenció, el 120è aniversari del gran Dimitri Shostakovich.
1: 100%.
2: Per mira, això, 1200 i 120.
1: Veus? Canvio un 0 només. És que al final tot connecta, eh?
2: Sí, sí.
1: Per aquest motiu, i amb la nostra claríssima voluntat de servei, perquè bàsicament ens mou aquest motiu, la voluntat de servei, hem pensat que podríem dedicar la setmana íntegra a Shostakovich.
2: Sí, exacte. La nostra clara voluntat de servei. Sí. Però també perquè ens encanta, eh?
1: Ens agrada molt. Molt, molt. Sense cap mena de dubte. Però, mira, la idea que hem tingut, la idea com a idea senzilla,
2: a veure,
1: no? És, vam pensar amb el Pedro, quines cinc obres defineixen més bé tot l'extensíssim catàleg de Shostakovich? És a dir, de tot el que va fer, quines són les cinc obres que millor defineixen la seva manera d'entendre la música?
2: I de seguida vam dir, doncs aquesta idea tan senzilla hauria de ser tres temporades.
1: Exacte.
2: Però clar, al final no sembla una idea tan senzilla, eh? Però bueno, en tot cas, si voleu conèixer una mica millor a un dels millors compositors d'inicis i de mitjans del segle XX, doncs no deixeu d'escoltar-nos. Vinga, va, comencem.
0: La clàssica, de dilluns a divendres, amb els homes clàssics.

0: Coincidint, com dèiem, amb el 120è aniversari del naixement de Dmitri Xostakóvitx, que va viure entre els anys 1906 i 1975, això en termes musicals o d'història de la música és abans d'ahir, el 1975, sí. Hem pensat que podríem fer una...
1: jo ja havia nascut.
0: Jo encara faltava moltíssims anys perquè nascés. Moltíssims, 8. Doncs hem pensat una cosa aparentment senzilla, però clar... No cos quan ho penses, llavors quan t'hi poses, no te remangues.
1: Sempre ens passa això,
0: clar.
1: Eh?
0: Dius, no. Hem de triar 5 obres, una per cada dia, una per dilluns, una per dimarts, així fins divendres, que ens permetin entendre qui va ser aquest genial compositor rus.
1: Això em recorda quan tu i jo treballem temes per mil històries que tenim i jo et dic, no, tocaré el piano això i tal, no sé què. I després quan...
0: I després l'Albert et diu, Pedro, tu ets el teu pitjor enemic.
1: No, però amb Xostakóvitx realment... No és una tria fàcil.
0: No ho és gens.
1: I segurament, si preguntem a una altra persona, doncs hauria pogut fer una altra tria.
0: Absolutament,
1: eh?
0: Clar.
1: Sí, però clar, ens hem decidit per 5 obres diferents que al nostre entendre doncs, expliquem bé qui va ser i com va ser la seva música.
0: Al cap i a la fi és el nostre programa, tant, per tant triem nosaltres. Segurament aquest programa el fes una altra persona, o altres
1: Triaríem
0: persones.
1: Altres trien,
0: exacte, sense cap mena de dubte. Per començar, doncs, ens anirem fins al món simfònic de Xostakóvitx amb la seva sinfonia número 5.

0: Quina intensitat per començar, eh?
1: Sí, sí, sí. Molt intensa. No sabia jo que la cinquena Shostakovich tenia aquesta veu tan, tan prominent. Deu ser el director que s'està queixant de les violes. O...
0: Com feia amb Toscanini, no?
1: O dels contrabaixos. No, contrabassi! Però ho diu en rus, no?
0: Sí.
1: No, però a veure, un moment. A mi això em recorda més a una òpera.
0: Perquè estem escoltant una òpera, esclar. Ah, és una òpera. Però tot tindrà sentit, eh? Perquè, en tot cas, la Sinfonia número 5 en re major, opus 40, que és l'obra que avui, de la que avui en parlarem, encara que sembli mentida, de Shostakovich, és probablement una de les seves obres simfòniques més conegudes, amb el permís de la setena, la Leningrad, però també una de les més difícils d'interpretar pel que fa al seu significat. Per entendre-la, al cap i a la fi, com ens agrada fer en aquest programa, no només hem de parlar de música, sinó que hem d'entendre també el context i ens hem de situar a la Unió Soviètica de l'any 1937.
1: Sí, fixeu-vos, eh? Només un any abans, Shostakovich havia passat de ser una de les grans figures de la música soviètica a, atenció, a temes seriosament pel seu futur.
0: Fixeu-vos...
1: Inclús per la seva vida.
0: Absolutament. Sí, sí, sí, allò que desapareixien de cop i volta.
1: Justament la causa va ser la seva òpera Lady Macbeth, eh? De Mtsensk.
0: Sí, el districte de Mtsensk.
1: Exacte,
0: sí,
1: eh? Sí. Una obra provocadora, violenta, ja la sentim, eh? I extraordinàriament moderna, que havia tingut molt d'èxit, fins que un tal Josef Stalin va assistir, sense avisar, totalment anònim, a una representació.
0: Sí, té molt d'èxit fins que, després d'aquesta representació, la que va assistir Stalin d'incògnit, hi apareix al diari Pravda, que era el diari oficial del règim, un article que el títol ja ho diu tot, eh? L'article era Caos en lloc de música. Aquest article, que es pot imaginar no lloava la música de Shostakovich, l'acusava de fer música formalista, incomprensible i contrària, molt important, als ideals soviètics. Mira, mira, l'he fet expressament. Això és el final de Lady Macbeth. L'he fet expressament. En un altre context, això hauria estat... clar, això t'ho diuen a dia d'avui, en un context democràtic i amb certa llibertat, no? Hauria sigut una mala crítica, però clar, que això aparegués al diari Pravda i, pel que sembla, escrit pel mateix Stalin, any 36, en plena repressió stalinista, podria significar molt més que una mala crítica.
1: Clar,
0: de fet, perquè... significava molt més que una mala crítica.
1: Clar, perquè si la crítica te la fa un crític, soldado raso, per dir-ho d'alguna manera...
0: Té la importància que té.
1: Que la faci el cap de l'Estat.
0: El diari Pravda, el diari oficial...
1: Fort, eh? Sí. De fet, Shostakovich no era tonto i va entendre perfectament l'advertència. Va retirar abans de l'estrena la seva quarta sinfonia, una obra enorme, radical i molt influïda per Gustav Mahler, i quan l'any següent va presentar la cinquena... Doncs clar, semblava haver canviat completament de direcció, fixeu-vos.

0: Home, tot i això, aquest inici és com, com punyent, eh? És com dir, no estic acollonit.
1: És que, a veure, la grandesa de compositors com Xostakovich, malgrat compondre aquesta sinfonia tement per la seva vida i pel seu futur com a músic, malgrat això, és una gran sinfonia. Sí. Perquè pot semblar, la fas cohibit, limitat, i surt una obra menor, doncs, clar, quan un compositor és tan gran com Xostakovich, és difícil que faci mala música.
0: El que passa és que sí que és veritat que la nova sinfonia era certament més clara, sí, més clàssica en la forma, no? I aparentment, doncs, més accessible, eh? La premsa soviètica la va presentar amb una frase que acabaria fent-se famosa, eh? La resposta creativa d'un artista soviètic a unes crítiques justes.
1: És important, el justes.
0: Justes.
1: Perquè, clar, venien d'on venien, no? Sí, i les havien de considerar justes. Però la gran pregunta és si aquesta resposta de Xostakovich era sincera. Uh-huh. I això també és un element que trobarem al llarg de tota la seva obra, amb el que ens vol dir aquesta manera ambigua d'expressar-se. I és que la cinquena sinfonia es pot escoltar, efectivament, eh? Com una història de superació, comença en re menor, travessa el conflicte i el sofriment i acaba amb una gran afirmació en re major. Podem pensar que és una visió triomfal del, del règim soviètic.
0: Podríem dir que és el vell recorregut de les tenebres cap a la llum que trobem en moltes sinfonies, sense anar més lluny, en aquesta.

0: quina obra deu ser aquesta?
1: Tit-tat-to-tim.
0: No és gaire coneguda, no?
1: Tit-tat-to-tim. És curiós, perquè... Ostres, igual que quan escoltes Wagner i després escoltes altres compositors i dius, ostres, això té relació, no? I ve d'una cosa a l'altra. Abans d'escoltar-me l'inici de la cinquena Shostakovich i ara escoltant aquest Beethoven, i jo hi veig relació.
0: Clar,
1: és un inici similar.
0: Amb la cinquena té més sentit que mai perquè, clar, Shostakovich es mira cap a la tradició. Perquè totalitaris, els règims totalitaris com l'estalinista, molt moderns no són en la seva concepció de res. Són més aviat conservadors, no volen que les coses es toquin. I malgrat voler canviar el món, el canvien mirant enrere, en aquest cas, no?
1: En tot cas, la novena de Beethoven fa el mateix recorregut que la cinquena de Shostakovich. Comença amb re menor i acaba apoteògica amb re major, tot i que no és l'única sinfonia de Beethoven que va justament amb aquest canvi, amb aquest trànsit. De fet, si som realistes, a veure, la novena, el re major, podríem dir, amb tota la monumentalitat de la novena, és una mena d'anècdota final, no? En realitat, tota la novena està en re menor, no? Vull dir, el que passa és que l'últim moviment

0: amb aquell canvi...
1: Clar, ho fa expressament.
0: Cap a re major.
1: En canvi, hi ha una altra sinfonia de Beethoven, jo crec que força coneguda, on sí que fa una cosa similar, no? Aquest trànsit sí que és més real, que va d'una tonalitat fins a una altra. A veure si la coneixeu.

0: Clar, és que em poses això i jo ja no faria res més.
1: Que és res més que escoltar-la, oi? I te donaríem...
0: És que no cal ni presentar-la, aquesta obra.
1: No, no, no. Diguem-ho per si un cas, no?
0: Sí?
1: Bé, la cinquena de Beethoven... No, però aquí crec, a diferència de la novena, que deies que aquest canvi de tonalitat al final és una anècdota, perquè en la total de la sinfonia es manté el re menor, aquí sí que comença amb do menor, la cinquena de Beethoven, i acaba amb un do major radiant. I aquí sí que en l'obra de Beethoven sí que podem considerar clarament, crec jo, que és la victòria després de la lluita, no? Aquesta liberté que sentim al final de la cinquena.
0: I tant.
1: I la novena segueix d'una altra manera una trajectòria similar, no? Després del conflicte dels primers moviments arriba el gran moment, l'oda de la joia.

0: És que és una passada.
1: Costa molt avançar,
0: és una passada. Doncs bé, tornant a Shostakovich...
1: Sí, per què diem tot això, no? Per què diem tot
0: exacte,
1: això?
0: Perquè, clar, aviam, o sigui, Shostakovich és el protagonista. El que passa és que amb el nostre programa, quan Beethoven treu una miqueta la poteta...
1: Ja ens hi agafem fort.
0: Sí, sí. Doncs Shostakovich sembla construir aquesta mateixa història en la seva sinfonia número 5, la nostra protagonista d'avui, que de fet, Albert, gairebé ni hem escoltat.
1: Fem una cosa, sabent el que fa Beethoven amb aquesta evolució, no?, que ens porta cap a aquesta trampera al final de la sinfonia, Fem el mateix i anem a analitzar, ara ja sí, en més detall, la cinquena de Shostakovich, que començava així. Aquest és l'inici del primer moviment de la cinquena de Shostakovich, que escoltàvem abans.
0: És el que et deia, és una altra estètica. Però dius que és Beethoven...
1: Però té el mateix esperit, oi?
0: Sí.
1: Dius que és Beethoven un segon moviment,
0: sí,
1: més que un primer moviment.
0: O una part aquesta és adagio que després agafa un allegro, no?
1: Sí.
0: És que és molt beethovenià, eh?
1: De fet, és un moviment que, com heu pogut escoltar, no?, comença amb aquest gest dur i saber de les cordes, i des del primer moment, d'alguna manera, hi ha tensió.
0: Oh, i tant. Tati!
1: Tata. No resolta, eh? Mm. Després, si ho anéssim escoltant, van apareixent melodies molt més íntimes i lleugeres, però aquesta intimitat acaba sent interrompuda per una música cada vegada més mecànica. Mm. I és un element molt important en Shostakovich, això.
0: I és que, clar, progressivament es construeix, doncs, una gran marxa, no? I aquí apareix un dels trets que trobarem precisament repetidament amb Shostakovich. La confrontació entre la veu individual i la força col·lectiva que sembla avançar sense aturador.
1: Aquesta idea arribarà a ser encara més evident a la seva setena sinfonia, l'Aningrat, que al llarg de la setmana podrem escoltar, on una melodia aparentment banal es repeteix una vegada i una altra i una altra, i en paral·lel l'orquestra

0: creix fins a convertir-la gairebé en una enorme màquina militar.
1: Com aquesta de la caixa.
0: Sí, sí. Et fa petit.
1: Sí, sí, sí,
0: també
1: sí.
0: La trobarem transformada, aquesta idea, a la desena sinfonia, especialment en el brutal segon moviment.

0: Aquest que escoltem és el segon moviment, l'Allegro de la Sinfonia 10 de Xostakovich, que fa això que us dèiem, no? D'un tema molt banal, el va repetint i el va fent gran, gran, gran, i tu et sents cada cop més petit, més petit, més petit, i aquesta és la grandesa, no?, gairebé militar de l'obra de Xostakovich.
1: De fet, malgrat la brutalitat que va presentar-nos al llarg del primer moviment de la cinquena, després del gran clímax, podríem dir, no arriba cap victòria. Tot es va apagant i el moviment acaba... doncs amb una mena d'atmosfera, no sé, estranya,
0: sí.
1: No sé, freda, sí. Distant, no? És estrany.
0: Això és, això és el que passa al final del primer moviment de la cinquena.
1: Exacte.
0: Que ens porta, lògicament, cap al segon moviment.

0: El segon moviment de la cinquena de Xostakóvitx, entre altres coses, ens mostra una altra cara important d'aquest compositor, com és el sarcasme, omnipresent en la seva obra, sobretot la sinfònica.
1: I
0: aquesta característica la trobarem, ja ho veureu, al llarg de la setmana.
1: Sí, fixeu-vos, aquest segon moviment és un scherzo, però amb aparença d'una dansa grotesca, no? Exagerada, gairebé caricaturesca, no? De vegades sembla que l'instrument, que els instruments siguin persones d'un teatre de marionetes, no?
0: Sí, però una mica foscos, no?
1: Sí,
0: una mica tètrics.
1: Com és allò de Pesadilla antes de Navidad?
0: Del Tim Burton, no?
1: Una mica. Podria ser música de Tim Burton,
0: però sobretot la influència no la veuríem a Tim Burton, sinó ens fa pensar molt en Mahler.
1: A mi totalment.
0: Oi? Que aquesta música ens fa pensar moltíssim en Mahler.
1: Sí, sobretot aquest ús del clarinet agut i de l'oboe.
0: De fet, sí, pensem una mica. Mahler havia fet una cosa semblant a moltes de les seves sinfonies. Agafar valsos, landlers, marxes militars o melodies fins i tot populars i deformar-les fins a que resultessin fins i tot inquietants. I si ho dubteu, escolteu això.

0: perquè coneixem molt aquesta obra i ens agrada molt seguir de pas, però connecta moltíssim amb Xostakóvitx.
1: Absolutament.
0: Moltíssim.
1: I de veritat, aquí jo continuo imaginant-me marionetes.
0: Sí, però això ja és Mahler, no Xostakóvitx.
1: Fúnebres, no, clar, sí.
0: Tètriques, marionetes tètriques.
1: Sí, una mica. De fet, segur que l'heu reconegut, eh? Aquest és el tercer moviment de la primera sinfonia de Mahler.
0: La Tità.
1: La Tità, exacte. On precisament aquesta cançó que nosaltres coneixem, clar, nosaltres la coneixem amb una altra tonalitat.
0: Absolutament. Vull
1: dir, igual jo me'n recordo, eh? Fixa't, me'n recordo la primera vegada que em van explicar que això venia d'una cançó popular, i jo ja havia escoltat aquesta obra moltes vegades.
0: I no ho havia reconegut.
1: No havia caigut.
0: Clar.
1: Perquè, clar, fixa't, jo ara que m'he posat aquí al piano, que ja el trobava a faltar, per cert. Sí? Clar, si jo faig això...
0: És que, a més, ho concep com una marxa fúnebre, Mahler.
1: Un costa molt d'imaginar-se que això pot venir d'això.
0: Sí, clar. No? És probable que algú ens estigui escoltant ara per primer cop i digui, ostres, això no ho sabia.
1: El Frere Jaque.
0: El Frere Jaque, exacte.
1: Que en català jo l'havia cantat com a Germà Jaume. Ho sabies, això?
0: Ah, sí? No.
1: Germà Jaume, on estàs? Bueno, etcètera.
0: Ah, doncs, vull dir que... a l'escola, que no parlàvem francès, ho fèiem en francès.
1: No, però vull dir que hi ha la traducció en molts idiomes, com a cançó popular. Però és el que et deia. De vegades estem tan centrats en que una cosa és d'una determinada manera que quan te la canvien no te n'adones que és així, no?
0: Clar,
1: clar, fixeu-vos, la diferència del Frere Jaque original, que és major, sí, que és aquest fa sostingut, si el fem menor, faríem un fa natural. Si això en comptes de re, mi, fa, re, faig una nota de pas, faig re, mi, fa, mi, re, fa, sol, la...
0: Clar, però... això fa... o sigui, li canvia radicalment l'esperit.
1: Absolutament. És... però, és, Albert, és com si...
0: passem
1: jo
0: del,
1: faig...
0: color, del color a la foscor més
1: és
0: absoluta.
1: És com si jo faig això, fixa't. Això què és?
0: Tota la joia, no?
1: Això és, bueno, la tristesa,
0: la tristesa,
1: no?
0: Més absoluta. Sí. És veritat.
1: Però fixa't, és en menor.
0: Sí,
1: i en canvi...
0: sí.
1: És així. Doncs una mica Mahler el que fa justament donar-li aquest punt. També amb aquests timpanis que només fan dues notes, que és el...
0: que dona aquest esperit de marxa, no?
1: No només li dona esperit de marxa, sinó a mi em dona aquesta sensació de que el pas del temps inexorable...
0: el batec del cor...
1: de que ha d'arribar la mort en algun moment.
0: Aquest rellotge... tan...
1: exacte. Exacte, i d'aquí...
0: sí, sí.
1: I després, aquella cosa tan, que Xostakóvitx imita després, quan l'oboe fa el seu...
0: és veritat. Aquí hi ha una connexió absoluta, sí, sí.
1: Sí, que en realitat... que això en realitat és música jueva. Vull dir, si tu et penses
0: en la
1: música...
0: que també és molt present en l'obra de Xostakóvitx, la música jueva.
1: Exacte.
0: Sí, sí.
1: Doncs bé, aquesta és la transformació que fa justament Mahler del Frere Jaque a la marxa fúnebre de la Tita.
0: Doncs Xostakóvitx hereta de Mahler aquesta capacitat de fer que una música aparentment innocent, com el Frere Jaque, ens provoqui fins i tot incomoditat. És un llenguatge que utilitzarà durant tota la seva vida i el trobarem als seus quartets de corda, als concerts i de manera especialment feroç en algunes de les seves sinfonies posteriors. Després d'aquest parèntesi grotesc, arribarà el tercer moviment, que és un largo.

0: De sobte aquest lirisme amb aquesta bellesa tan, tan pura, no? D'aquest tercer moviment, de la cinquena de Xostakovich, que entrem en aquest centre, podríem dir, emocional de la sinfonia. El compositor prescindeix dels metalls i divideix les cordes en diverses veus. El resultat és aquesta sonoritat profunda, gairebé coral, no?
1: Mm, a més aquí, no sé si tu et passa, però dona la sensació com a que desapareix la ironia.
0: Sí.
1: No?
0: Sí, sí, sí.
1: És preciós.
0: És molt bonic.
1: Bueno, és que les cordes és clar, que són tan boniques. Sí, sí. De fet, la música sembla convertir-se en un lament, no? I clar, com ho fa? Doncs amb aquestes cordes, construint aquestes melodies tan llargues, mentre els instruments de vent apareixen de tant en tant com veus individuals solitàries dins d'aquest paisatge.
0: És difícil escoltar aquest moviment sense pensar en el moment en què va ser escrit, situem-nos, no? 1937, el gran terror de Stalin, les detencions, les desaparicions i les execucions formaven part de la realitat quotidiana soviètica i persones properes al mateix Xostakovich havien estat perseguides i havien desaparegut. Per això, aquest Largo s'ha interpretat sovint com una mena de rèquiem sense paraules.
1: Mm. Clar, després d'aquest Largo, però, Xostakovich encara ha de resoldre el problema fonamental de la sinfonia i de qualsevol obra, que és com l'acabo.
0: Com acaba això, no?
1: Com acabo, eh? Clar. Sí, sí. Ho voleu saber? Doncs no us perdeu l'audició.
0: Som-hi.
2: Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakovich, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia, a Catalunya Música.
0: Arriba el moment de l'audició i ens hi hem quedat, Pedro, pendents del quart i darrer moviment de la cinquena de Xostakovich.
1: Exacte, doncs bé, el quart moviment, Allegro non troppo, comença violentament, eh? Entren els metalls i la percussió i sembla que finalment arriba la música heroica que les autoritats soviètiques podien esperar. Per tant, tot apunta cap a la victòria.
0: Però Xostakovich interromp aquesta victòria o aquesta trajectòria. Al centre del moviment, la música s'atura i entra en una zona més lenta, més íntima, com exhausta. Però després, progressivament, l'orquestra torna a aixecar-se de mica en mica. I així arribem als darrers minuts de l'obra, no? Quan la tonalitat passa, finalment, del re menor al re major. Els metalls proclamen grans acords, la percussió colpeja amb força i l'orquestra repeteix obsessivament una mateixa nota.
1: Clar, formalment és exactament el que esperem d'una sinfonia heroica, no? Després de la foscor, arriba la llum, però el resultat emocional és completament diferent, perquè, segons els estudiosos de Xostakovich, el compositor doncs es vol fer pensar que la victòria doncs ens ha estat imposada.
0: Per tant, no és la victòria que un sent com a tal, sinó que li imposen aquesta victòria. Mm. Per tant, ens proposem escoltar un fragment del tercer moviment, el Largo, i el quart moviment sencer, l'Allegro non troppo, de la sinfonia número 5 en re menor de Xostakovich, i vosaltres mateixos arribeu a la conclusió si el final és heroic o una victòria imposada.
1: Escoltarem dirigit per Andris Nelsons amb l'Orquestra Simfònica de Boston.

0: Cada dia aprenem alguna cosa amb els homes clàssics, Albert Galceran i Pedro Pardo.
1: Shostakovich feia una música extraordinària, però realment molt inquietant, en el sentit que mai saps del cert què pretén explicar-nos. Però una cosa està clara, la seva obra és d'un enorme impacte.
2: Absolutament. Si teniu l'oportunitat d'escoltar la Sinfonia Shostakovich en directe, la gaudireu. Acabem d'escoltar el tercer moviment, l'Argo, i el quart, Allegro non troppo, de la Sinfonia número 5 en re menor de Shostakovich, dirigit per Andris Nelsons amb l'Orquestra Sinfònica de Boston en aquesta gravació en directe. Tornarem demà, com sempre, a l'una del migdia, aquí a Catalunya Música.
1: Sí, però si no podeu esperar fins demà, trobareu tots els programes de la setmana al web catmusica.cat/homesclàssics. Pobles i el control tècnic i Olga Cardús a la producció, moltíssimes gràcies i fins demà.
2: Adéu, adéu.
1: Adéu, adéu.
0: El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Subirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 3:45 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.
3: A l'Assaig General donem veu als qui creen, programen i investiguen en el món musical. Si voleu saber el que passa en el món de la música, escolteu l'altaveu del que sona i dels seus protagonistes. Assaig General, l'actualitat musical al dia. De dilluns a divendres, a 6:00 de la tarda. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.
0: De dilluns a divendres, de 7 a 8 del vespre, a Catalunya Música, és l'hora del Gran Tour.

Un viatge de plaer, de descobriment i de músiques. Us convido que us deixeu anar i que feu volar la imaginació per aquest inabastable univers musical. Jo faré la resta. El Gran Tour, a Catalunya Música, amb Victòria Palma.

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, molt personal. Músiques per compartir. Músiques per explicar. Músiques per emocionar. Molt personal. Amb Rosa Maria Bartrol i Jubal.
2: Aquest dilluns, igual que durant tota la setmana, m'acompanya el molt personal Marc Díaz, director de cor i organista. Abans de conèixer les seves peces preferides, us faig 5 cèntims de la seva trajectòria. Nascut el 1993 a Santa Oliva, al Baix Penedès, Marc Díaz va ingressar als 9 anys a l'Escolania de Montserrat, on va estudiar violoncel, piano i orgue. I allà va descobrir la polifonia del Renaixement, i compositors com ara Casanovas, Mendelssohn, Brahms i Joan Cerarols, una figura clau del barroc català que uns anys més tard esdevindria central en la seva trajectòria. Un cop acabada l'etapa a l'Escolania, Marc Díaz va completar els estudis d'orgue i cant al Conservatori de Tarragona i de direcció coral a l'ESMUC amb els mestres Josep Vila i Johan Duick. Posteriorment, va estudiar al Reial Conservatori d'Estocolm amb Fredrik Malmberg, on va culminar la seva formació dirigint el cor de la Ràdio de Suècia en el concert final. L'any 2018 va cofundar i assumir la direcció del cor Cerarols, un cor professional que ha rebut elogis per la seva rigorosa i detallista tasca interpretativa. També dirigeix el cor GAC, treballa com a preparador vocal al Festival Barcelona i col·labora habitualment amb el cor Francesc Valls. Amb el cor Cerarols, Marc Díaz ha enregistrat el disc Cum Silencio, reconegut als Premis Internacionals de Música Clàssica com un dels millors discos de música coral del 2020. A més, ha iniciat la gravació de la integral de les completes solemnes a doble cor de Joan Cerarols. Com organista, Marc Díaz col·labora regularment en formacions i institucions com l'OBC, l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu, Vespres d'Arnadí, la Jove Capella Reial de Catalunya i l'ensemble Obos Omnes. Marc Díaz és un dels noms destacats de la nova generació de directors catalans.
3: Hola, sóc Marc Díaz, director de cor i organista, i aquesta és la llista de música de la que més m'ha agradat i més m'ha obsessionat al llarg de la meva vida.

Doncs bé, comença amb una peça que de fet és molt poc representativa dels meus gustos musicals, però l'he posat perquè és la primera que recordo d'haver cantat amb cor, que és aquesta peça del musical Somriures i Llàgrimes, que es diu Edelweiss, que és molt coneguda. I ja et dic que a mi, de fet, els musicals no és un gènere que m'agradi gaire, però no sé per què aquesta és la primera que recordo d'estar amb un cor. Jo soc de Santa Oliva, d'un poble de Baix Penedès, i vaig començar a estudiar música a l'escola Pau Casals de Vendrell. I això, recordo estar al cor de Veus Blanques, que jo devia tenir, això devia ser 8-9 anys, abans d'entrar a l'escolania. I durant molts anys vaig recordar aquesta cançó i fins fa no gaire no la vaig recuperar, però recordava la melodia inicial, les notes,

I això, encara que no sigui una peça que jo escolti gaire, però com que és la primera que tinc el record realment de tenir una partitura, estar amb gent amb un cor, i de cantar-la em feia gràcia que fos la primera, perquè és el primer record així musical cantant amb cor que tinc.

0: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cererols.
1: Doncs mira, aquí ja sí que entrem de ple a l'etapa de l'Escolania. I llavors he seleccionat un moviment de les Vespres a Montserrat. Realment he agafat aquest, com no hauria pogut agafar un dels altres salms. En aquest cas he agafat el primer salm que es canta els dissabtes al vespre, perquè sí que aquest és realment el primer record que tinc d'una connexió emocional forta amb la música, diguem. I també sento que cap peça com aquestes de Vespres, per exemple, em pot emocionar o m'emocionarà de la manera que ho fan aquestes. És difícil d'explicar realment, perquè ets molt petit. Aquí fins i tot, jo crec que ja ho vivia com a germà d'escolar, és a dir, abans de ser escolar i tot, perquè pujava per el meu germà el cap de setmana. I són peces molt senzilles. L'oient ho sentirà, que és orgue i una sola veu, i tampoc és... No és que sigui música, allò, que dius, espectacular. Però justament una de les coses de l'Escolania és com vius la música, diguem, o que sempre la cantes o la interpretes en un context, no? En aquest cas litúrgic, i que té molta relació amb els dies de l'any, amb l'època en què estàs. I trobo que això també m'ha marcat bastant, el fet de connectar la música sempre a una vivència, a una experiència o una emoció, no? I realment aquesta música a mi és la que més em connecta, diguem, o em connecta amb les emocions més, no sé com dir-ho, primitives les primeres peces on sento que la música em va impactar realment i em va afectar emocionalment. Són aquestes, encara que siguin senzilles, però per mi són aquestes. Doncs sentim ara les Vespres del dissabte a Montserrat.

La meva família no és una família musical per res del món. Els meus pares no saben música. Sí que és cert que hi havia cert respecte o fins i tot potser admiració pel fet musical en si. I, per exemple, sé que hi havia algun disc de música de Bach i hi havia certa afició, però molt, molt lleugera, vaja, molt, com molt vaga. Però el fet que hi hagués aquest respecte per la cosa musical, doncs, va fer que ens apuntessin els tres germans a una escola de música, en aquest cas a l'escola de música de Pau Casals del Vendrell, i una mica de casualitats de la vida, el meu germà gran va acabar entrant a l'escolania una mica també de casualitat, de rebot, per un company de feina del meu pare, bueno, en fi, circumstàncies d'aquestes que a vegades marquen una vida. I com que hi havia el meu germà, doncs jo també m'hi vaig apuntar, però sense... Jo tinc companys de l'escolania que ells van voler apuntar-s'hi i realment ja de petits tenien aquesta... Jo vaig entrar una mica com això, de casualitat, i perquè el meu germà hi era, però sense... Però sí que un cop allà ja, per mi va ser bastant instantani descobrir aquesta passió per la música, i potser per un tipus de música en concret, polifonia i música coral, però fins que no vaig entrar a l'escolania, no, la música no és que fos, diguem, vaja, no tenia pensat ni dedicar-m'hi ni res per l'estil.

Doncs aquí ja segueix amb el meu primer gran compositor preferit, i potser que encara ho segueixin avui, que és Tomàs Lluís de Victòria. D'ell he seleccionat una salve regina a 8 veus, que també potser dia d'avui segueixen la meva obra preferida de Victòria. Aquesta obra, de fet, la cantàvem allà, però la cantàvem una mica modificada. A Montserrat es fa una cosa que es diu la salve montserratina, més o menys intercala gregorià amb polifonia. Diguem-ho, fa un moviment de la salve en gregorià, un moviment en polifonia. I aquesta salve, això, la fèiem així més o menys modificada alguns dies a vespres, justament, i té un final a 8 veus que realment és apoteòsic. I jo recordo també fer el quartet solista d'aquestes 8 veus, i realment potser és el primer record que tinc d'estar cantant i allò que està fàcil nos a la gola de l'emoció, que és contraproduent, perquè si has de fer servir la veu no tens un problema, no? Però, i més si estàs sol. Però, hosti, aquesta peça m'impactava molt i em segueix impactant avui dia. Sobretot al final de tot de la peça, que és realment brillant, hi ha 8 veus, és molt solemne, molt apoteòsic, sí.

del que vaig aprendre a viure a Montserrat, jo destacaria dues coses. Primer, hi ha la part més tècnica, diguem, o d'aprenentatge en si de la música, que és realment és molt intensiu, perquè al final fas música cada tarda, 3-4 hores, que això quan ho expliques a fins i tot a companys músics professionals, se sorprenen que cada dia féssim 1 hora de llenguatge, per exemple, no? I que això té un valor que en aquesta edat és molt gran, dels 9 als 13, 14, clar, el que aprens és no aprens enlloc més. Però l'altre, que potser és més important, és el que deia abans, el fet de que la música sempre està connectada a un motiu, a una vivència en concret, és a dir, que mai sents que fas música per fer música en si, sinó que la música té una raó de ser, en aquell cas també cada peça musical doncs, té el seu context, fins i tot pel que fa al dia de l'any en concret, com pel que fa a l'hora del dia. No? Cantes aquesta peça perquè s'ha de cantar en aquesta hora del dia i té aquesta funció, i que la música la vius, diguem. No? I és una cosa que penso bastant últimament segons en quins llocs treballo, en quins cors, que a vegades sí que sents que la música es fa perquè sí. No? I allà realment sempre que feies una peça, una nota, senties que tenia una raó de ser i que hi havia d'haver una intenció al darrere, diguem, d'aquella nota. Per últim, també el fet del respecte, vaja, de tots els valors que van, no, connectats amb la música, tant a nivell social, diguem, d'escolta de l'altre, però també de respecte per l'art o per la cultura. Per mi també és una cosa que allà em van inculcar molt, sobretot per la pròpia cultura, per exemple, de, vaja, saber d'on vens, de posar en valor el patrimoni musical. Tot això són valors que només t'inculcaven de manera inconscient, diguem, no? Perquè és això, ho vius com a nen. Però després realment és una cosa que et queda i que de gran, diguem, pots racionalitzar o reflexionar sobre això, però que allà se t'inculca de manera inconscient i per la simple experiència o vivència d'estar allà. Bueno, acaben dues peces més. L'altra torna a ser de Victòria, tot i que, diguem, en un context molt diferent. És una Et Jesum de Victòria. Això forma part d'un disc de començaments del 2000, en el qual el contratenor Carlos Mena va fer com un experiment, diguem, per posar en valor una de les grans característiques de Victòria, diguem, que ell escriu dels grans polifonistes, que ells escriuen moltes veus, però cada veu té el seu interès i està molt ben escrita com a veu sola. I alhora està molt ben combinada amb les altres, que és la màgia, que hi hagi moltes veus alhora, i que a més cada veu tingui la seva gràcia i estigui ben escrita. Doncs ell va fer un disc on estava ell cantant una sola veu de cada peça i acompanyat per una tiorba. I aquest disc es diu Et Jesum. Jo crec que va ser el primer que em vaig escoltar compulsivament, per dir-ho d'alguna manera, amb 12-13 anys. I justament l'última peça d'aquest disc, que és una Salve Regina, una altra Salve Regina, diferent de l'anterior, a 5 veus, la vam incloure al disc Cum Silencio del Cor Cerveroles, en aquest cas cantada doncs, amb totes les veus. Però per mi va ser bastant emocionant estar gravant aquesta Salve a 5 veus a Montserrat, justament, i que tenia aquesta melodia que jo havia escoltat moltes vegades de petit d'aquesta Salve de Victòria.

Doncs la llista del dilluns acaba amb una peça que, de fet, també, en aquest cas hagués pogut ser una altra, però l'he posat més que res pel disc en el qual està inscrita, que és un disc del quartet La Colombina, que estava format per dos cantants catalans, el Josep Cabré i el Josep Benet, que després he conegut i he treballat amb ells. Però es dona el cas que no sé de quina manera jo tenia aquest disc sencer, diguem, en una pista sencera, que això no sé, ara es pot dir perquè han passat 20 anys, però que de fet no sé com va anar a parar la meva MP3, però tenia aquest disc, això, que és de tot de música del Dijous Sant, música del Renaixement Ibèric, segle XVI, del Dijous Sant. I he posat la primera perquè, de fet, un compositor que es diu Francisco Vázquez, que de fet jo he buscat després i no el trobo per enlloc, sí que hi ha un Juan Vázquez, que és conegut, però aquest, vaja, no sé d'on surt. Però com que tenia una sola pista, clar, tenia tendència a escoltar més al començament del disc. Llavors he posat la primera peça del disc perquè realment a mi aquesta sonoritat del Josep Cabré i Josep Benet cantant gregorians, combinant una polifonia, és que em transporta molt a aquella època de finals de Montserrat, començaments, diguem, de l'institut fora de Montserrat, primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO. És que sento el Josep Cabré cantant gregorià i realment em transporta en aquella època. I realment el disc està molt bé, està molt bé. Després hi ha música de Victòria, hi ha música de compositors més coneguts, però em feia gràcia posar la primera peça perquè realment la tinc molt, molt interioritzada.

0: molt personal. Una llista per compartir amb tots vosaltres.
1: Per a la millor selecció musical, Viatge Humà o Algorítmic. L'algoritme tria en Viatge, l'humà amb identitat.
2: L'algoritme no sabem qui és. A nosaltres sí que ens coneixeu. Fixa't com sona.
1: Fixa't com sona, edició Clàssics. La millor selecció musical amb identitat. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, amb Xavier Solà.
2: I amb la participació dels oients.
3: Sí, m'encanta.
0: Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis. Sincronies. Explorem les connexions entre els fets històrics i la creació musical. La banda sonora d'un món ple de canvis. Sincronies, amb Xavier Chavarria.
1: Aquí comença una nova edició i una nova setmana del programa Sincronies de Catalunya Música. Aquest programa que us proposa viatjar a un any concret en la història per escoltar tota la música que es va compondre o que es va estrenar i contextualitzar-la, conèixer i entendre millor totes aquelles obres, tota aquella música, sabent també el que hi va passar al voltant, el context social, polític, cultural, artístic, tecnològic i de tota mena, per ajudar-nos a entendre millor i a veure des d'una altra perspectiva tota aquesta creació musical. Això és el Sincronies de Catalunya Música. Comencem!
0: La música en el seu context a Sincronies.
1: I aquesta setmana ens traslladem a l'any 1816. Marxem dos segles llargs cap enrere per escoltar obres de compositors molt diversos. És l'any en què Rossini estrena la millor òpera bufa de la història, Il Barbiere di Siviglia. Avui, precisament, li dedicarem tot aquest capítol. El 1816 és conegut també com l'any sense estiu, degut a l'enfosquiment i al refredament de bona part de l'hemisferi nord, provocat per les cendres de l'erupció volcànica del volcà Tambora a Indonèsia. Temperatures baixíssimes, nevades en ple estiu, pèrdua de collites, episodis de fam i epidèmies. Déu-n'hi-do, quin any més convuls. Això sí, el romanticisme literari viu en un moment daurat, amb les novel·les gòtiques de Mary Shelley, de Lord Byron, de Samuel Coleridge o d'Eta Hoffman. En pintura domina el paisatgisme agitat de Constable i de Turner i les sinistres tauromàquies de Francisco de Goya. I pel que fa als esdeveniments històrics, Argentina s'independitza d'Espanya. França decreta l'expulsió definitiva de la família Bonaparte. Un incendi destrueix completament el Teatre San Carlo de Nàpols. De fet, això va passar a les acaballes de 1815, però va afectar moltíssim també l'òpera del 1816 i també Gioachino Rossini, en acabat us ho explicarem. I com a esdeveniments i avenços tecnològics importants, s'inventa el metrònom, l'estetoscopi, es fa el primer negatiu fotogràfic de la història, es construeix el primer pont penjant als Estats Units, a la ciutat de Filadèlfia, i també es construeix el primer jardí botànic, això passa a Austràlia. I enmig de tot això, Schubert, que té només 19 anys, escriu dues sinfonies, la número 4, la tràgica, i la número 5, escriu la missa número 4, l'onzè quartet de corda, la tercera sonata per a piano i altres obres de cambra que anirem escoltant al llarg d'aquesta setmana, al llarg d'aquests 5 capítols. I mentre Antonio Salieri, que fa 50 anys que està instal·lat com a mestre de capella a la cort de Viena, a la cort de l'imperi austrohongarès, rep la medalla d'or de l'imperi, Beethoven viu un any decebedor i renuncia definitivament a trobar l'amor de la seva vida i ho tradueix en un cicle de lieder meravellós i impactant. An die ferne Geliebte, a l'estimada llunyana, que sona així.

però avui volem dedicar tot aquest capítol, el primer capítol d'aquesta setmana dels Sincronies de Catalunya Música, a escoltar música operística. Ja escoltarem aquest cicle de Ludwig van Beethoven tan bonic, tan emotiu, ja ho veureu, devastador, per altra banda. Us n'explicarem els detalls, també, però avui volem dedicar tot el nostre temps a escoltar el primer acte, una selecció, òbviament, de l'òpera que es va estrenar, una de les millors òperes

de la història i que es va estrenar precisament el 20 de febrer de 1816 al Teatro Argentina de Roma, una òpera mestra del gènere Buffo, Il Barbiere de Siviglia, de Gioachino Rossini.

Aquesta és l'obertura que va preveure inicialment Gioachino Rossini per Aureliano in Palmira, 1813. Dos anys més tard la va reciclar. Aquesta mateixa música que esteu sentint la va fer servir com a obertura de l'òpera Elisabetta Regina d'Inghilterra. Això va passar el 1815. L'any següent va compondre Il Barbiere di Siviglia i va tornar a utilitzar com a segona opció, en acabat us ho explicarem, l'obertura original era una altra, que està perduda i que està basada en temes espanyols, us en parlarem, però va acabar utilitzant i s'ha considerat l'obertura pròpia al llarg d'aquests dos segles d'existència d'aquesta òpera, l'obertura d'Il Barbiere di Siviglia. Aquesta obertura espurnejant, brillantíssima, però que sapigueu que va ser utilitzada fins a 3 vegades per Gioachino Rossini. Atenció, aquesta òpera va ser composta en poc més de 4 setmanes des de finals, des dels dies nadalencs gairebé de 1815 fins a finals de gener de 1816, us en parlarem. Escrita en una època realment convulsa, fixeu-vos, 1815, finals d'any del 1815, hi va haver un incendi devastador del Teatre San Carlo de Nàpols, que és on estava contractat per Domenico Barbaia, Gioachino Rossini. Recordem que Barbaia era l'empresari milionari que gestionava aquest teatre d'òpera de la ciutat de Nàpols i li havia ofert a Rossini un contracte molt suculent, pel qual havia de fer 2 òperes a l'any i li pagava 15.000 francs anuals, que era una autèntica barbaritat en aquell moment. Per tant, Domenico Barbaia ja s'ensumava el talent que tenia aquell jovenet de Pesaro, anomenat Gioachino Rossini, i que portava una quinzena d'òperes, per cert. Doncs bé, Domenico Barbaia, fins i tot per tenir cura d'aquest nou fitxatge, li va oferir casa seva. Rossini s'hi va instal·lar a la ciutat de Nàpols, va començar vivint a casa de Domenico Barbaia, on també vivia l'amant de l'empresari, una cantant extraordinària, una mezzosoprano, que va ser una de les millors d'aquella època, Isabel Colbran, una soprano espanyola d'origen alemany, esplèndida, i a la qual Rossini va dedicar la seva Elisabetta Regina d'Inghilterra. Sapigueu que 7 anys després de conèixer-se, el 1822 es van casar. Recordem també que Isabel Colbran era 7 anys més gran que Gioachino Rossini. Doncs bé, en aquell any 1815 i enmig d'aquesta circumstància es va incendiar el Teatre San Carlo de Nàpols. Això va passar el desembre de 1815. I atenció, el rei de Nàpols, Ferran, va reconstruir-lo en només 300 dies. Fixeu-vos quina importància tenia el món de l'òpera en aquell moment a la ciutat de Nàpols, que el mateix rei es va posar les piles i va fer tot el possible per reconstruir el teatre, que al cap d'un any ja estava novament en funcionament, per escoltar música com aquesta.

Doncs estem sentint fragments d'Il Barbiere di Siviglia, però atenció, no es va estrenar a Nàpols, precisament perquè aquest teatre, el Teatre San Carlo de Nàpols, s'havia incendiat i, per tant, Rossini va haver de buscar la vida en aquells mesos, diguem-ne, d'impàs. I és exactament en aquesta època que escriu Il Barbiere di Siviglia, que, de fet, va ser una proposta que li va arribar des de Roma. Es veu que a la ciutat de Roma li havien agradat molt les òperes musulmanes, diguem-ne, de Gioachino Rossini, aquest Turco in Italia, l'Italiano in Algeri, havien tingut un èxit fabulós i algú va proposar a Rossini l'argument, que ja s'havia posat en música anteriorment, el 1782, d'Il Barbiere di Siviglia. Efectivament, Paisiello ja n'havia fet una òpera d'aquest argument de Beaumarchais, Il Barbiere di Siviglia, i el va presentar a Rússia el 1782, a la cort de Sant Petersburg. L'adaptació que va utilitzar Rossini per aquesta òpera, pel Barbiere di Siviglia, va ser la que va escriure Cesare Sterbini. Tot i les presses, insistim que la va compondre en gairebé 4 setmanes, Rossini estava ple d'inspiració. És cert que va agafar alguns préstecs, va reciclar música d'altres òperes anteriors. Pensem que ja portava 17 òperes compostes i l'última, precisament, fixeu-vos quina curiositat, havia estat un autèntic fracàs, Torvaldo ed Orliska, una òpera que es va estrenar el desembre de 1815 i que és una òpera realment fluixa. Sembla mentida com Rossini, amb pocs dies de diferència, era capaç d'escriure autèntiques obres mestres després d'haver escrit òperes i música molt i molt fluixa com aquest Torvaldo ed Orliska. De fet, després d'Il Barbiere

Sivillà també va escriure una altra òpera que no ha tingut gaire repercussió i que no està considerada ni molt menys de les millors de Rossini, La Gazzetta, que es va estrenar el setembre de 1816. Perquè aquesta òpera de la qual us parlem i de la qual n'estem sentint fragments i tastets, Il Barbiere di Siviglia, es va estrenar el dia 20 de febrer de 1816 al Teatro di Torre Argentina de Roma. Rossini tenia 23 anys i estava a 9 dies de fer-ne 20.

Il Barbiere di Siviglia, n'estem sentint uns tastets, ara sentirem una sèrie de fragments, una selecció del primer acte. És una òpera bufa, basada en Beaumarchais, en l'obra de Beaumarchais del 1775. Es va estrenar, com ja us hem dit, 9 dies abans que Rossini fes 24 anys al Teatro di Torre Argentina, a Roma, el dia 20 de febrer de 1816. Per cert, el paper del Conte d'Almaviva, el tenor, el va cantar un tenor famosíssim en aquella època, que era Manuel del Popolo García, un tenor lleuger espanyol que era molt famós en aquella època. I tot i l'envergadura d'aquesta òpera, que supera les 2 hores de durada, va ser escrita en només 4 setmanes. Fixeu-vos, i ho sabem perquè el contracte que li vam fer a Roma el dia 26 de desembre de 1815 posava com a límit del primer acte el dia 22 de gener de 1816, és a dir, al cap de 4 setmanes l'havia de tenir acabat. Efectivament, Rossini es va instal·lar a casa del baríton Luigi Zamboni, que formava part també del cast d'aquelles primeres funcions d'Il Barbiere di Siviglia. La primera funció va ser un fracàs rotund. Va dirigir Rossini, però va ser un fracàs pel boicot que li van fer els seguidors de Paisiello, que consideraven un autèntic sacrilegi que aquell jovenet de Pesaro hagués escrit una òpera amb el mateix títol que la que havia fet Paisiello, que tenia molts fans, per entendre'ns. I li van anar a fer boicot, el van escridassar, van fer molt soroll durant tota la primera funció i va ser un desastre. El dia següent, a la segona funció, Rossini va decidir quedar-se a casa i va delegar la direcció en el director d'aquella època del Teatre d'Òpera de Roma. I la segona funció va ser un èxit. Tant és així que els fans de Rossini, enamorats d'aquella gran òpera que s'acabava d'estrenar a Roma, van anar a cantar-li una serenata a casa seva a la finestra per felicitar-lo.

Curiositats d'aquesta òpera, d'aquest Il Barbiere di Siviglia. El títol inicial, de fet, era Alma Viva, o sigui, L'Inutile Precauzione, i ho va fer per respecte a Paisiello, és a dir, per no copiar-se el mateix títol que havia posat Paisiello en aquella història, Il Barbiere di Siviglia. Finalment, és aquest el títol que ha perviscut i ha donat fama en aquesta òpera de Rossini, en la qual va reciclar molt. Ja us hem comentat que l'obertura, de fet, pertany a Aureliano in Palmira, que també va ser utilitzada a Elisabetta Regina d'Inghilterra del 1813 i del 15 respectivament, i aquesta és del 1816, de l'any següent. I en les primeres funcions hi va haver un munt d'accidents i de llibertats que es prenien els cantants. Fixeu-vos, a part del boicot dels Paisiello Lovers i de la competència també, que van provocar molts aldarulls i soroll durant les funcions, el tenor que cantava en aquestes primeres funcions i que havia de tocar la guitarra se li va trencar una corda en escena. El paper de Basilio el cantava un baix que en mitja funció va començar a sagnar pel nas. Fins i tot diuen que en una de les funcions un gat va travessar l'escenari. Esperem que no fos un gat negre. Es veu que Rossini va perdre la partitura de l'obertura original que tenia prevista per aquesta òpera i que contenia temes espanyols. Finalment, com que no tenia temps per compondre en una de nova, el que va fer és reciclar la d'Elisabetta Regina d'Inghilterra. Més anècdotes. El tenor, en el dia de l'estrena, no va fer l'ària Ecco ridente il cielo, sinó una obra seva, composta per ell mateix, pel mateix tenor, Manuel del Popolo García, sobre temes espanyols, acompanyant-se ell mateix amb la guitarra. Per tant, l'ària Ecco ridente, del tenor lleuger, que està situat al primer acte, no va sonar el dia de l'estrena. Una altra

I fixeu-vos, l'àrea de Don Bartolo, un doctor de la mia sorte, era massa difícil per al baríton que l'havia de cantar i la va canviar a cada funció, no va sonar mai. Ja veieu que aquesta òpera va començar molt mal peu, però és que el segon dia ja va tenir un èxit apoteòsic. Efectivament, estem parlant d'una de les òperes més famoses i exitoses i més representades de la història de l'òpera. És, podríem dir, el clímax de l'òpera bufa.

Doncs ara us convidem a sentir una selecció del primer acte d'aquesta òpera, d'aquesta obra mestra, indiscutible, Il Barbiere di Siviglia, de Gioachino Rossini. La versió que hem escollit per escoltar aquests fragments és la que dirigeix Claudio Abbado al capdavant de l'Orquestra Simfònica de Londres i dels Ambrosian Opera Chorus, i els solistes són els següents. Agafeu-vos fort, fixeu-vos. El conte d'Alma Viva el canta Luigi Alba. Enzo Dara fa el paper de Bartolo. Teresa Berganza pel paper de Rosina i Figaro el canta Hermann Prey, que és un dels millors Figaros de la història. Basilio el canta Paolo Montarzolo i tots ells amb la direcció de Claudio Abbado. Sentim, doncs, una selecció de fragments d'aquest Barbiere di Siviglia de Gioachino Rossini, estrenat el dia 20 de febrer de 1816 al Teatro di Torre Argentina de Roma.

la notte scoppia, si propaga, si la notte.

0: Doncs amb aquest esclat de bogeria, amb aquest final rocambolesc, s'acaba el primer acte d'Il Barbiere de Siviglia, aquesta òpera tan exitosa, una obra mestra indiscutible en la producció de Gioachino Rossini, una òpera que es va estrenar, recordem-ho, el dia 20 de febrer de 1816 al Teatro di Torre Argentina de Roma, perquè a Nàpols, que és on estava contractat Rossini, el teatre s'havia cremat a finals de 1815 i, per tant, aquesta òpera es va haver de representar, es va fer a Roma. Fixeu-vos que faltaven 9 dies perquè Rossini fes 24 anys i, tot i això, ja era el rei de l'òpera bufa. La versió que acabem d'escoltar estava encapçalada pel Fígaro de Hermann Prey, magníficament cantat, Rosina és Teresa Berganza, Bartolo Enzo Dara i el comte d'Almaviva, l'enamorat, és Luigi Alba, tots ells amb els Ambrosian Opera Chorus i l'Orquestra Simfònica de Londres, dirigits per Claudio Abbado. Un enregistrament que es va fer al Watford Town Hall de Londres al setembre de 1971, editat per Deutsche Grammophon.
1: Sincronies amb Xavier Chavarria.
0: Doncs així s'acaba aquest primer capítol d'aquesta setmana dels Sincronies dedicada a l'any 1816. Al llarg d'aquesta setmana seguirem escoltant música de Gioachino Rossini, escoltarem una selecció també del segon acte d'aquest Barbiere di Siviglia, però escoltarem també música de Schubert, de Hummel, de Beethoven i de tots els compositors que treballaven aquest any 1816 que protagonitza els 5 capítols d'aquesta setmana. Sincronies, cada dia a la mateixa hora de sempre, aquí a Catalunya Música i amb els comentaris d'aquest qui us parla, Xavier Chavarria. Que acabeu de passar un molt bon dilluns. A reveure i fins demà.
2: Escoltem el batec de la història. La banda sonora dels grans esdeveniments. Sincronies, amb Xavier Chavarria.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Subirà.
1: Hola, bona tarda. Setmana de celebració del centenari de John Coltrane. En ben pocs anys de carrera, recordem que Coltrane en va viure només 45, que havia nascut el 23 de setembre del 26 i que va morir l'estiu del 1967, la seva influència ha marcat la història de la música, no només del jazz, sinó també del rock, del pop i fins i tot de l'electrònica. La devoció que generacions de músics i aficionats han creat al voltant de la figura de John Coltrane ha portat fins i tot a crear una església dedicada al seu culte. Coltrane va ser un treballador infatigable, buscant una tècnica que li permetés el seu objectiu, que era aquesta nova sonoritat a través de la qual poder transmetre el seu missatge. El llegat Coltrane ens ha arribat a través dels 25 àlbums que va liderar en vida i de les gravacions en directe que s'han anat publicant pòstumament. Molts d'aquests treballs es consideren clàssics. Són els àlbums que hem triat aquesta setmana per sentir a les sessions del cafè. Per començar, les que John Coltrane va fer al costat del seu coetani Miles Davis.

Milestones, el tema que posava nom a l'àlbum que Miles Davis i el seu primer gran quintet van gravar el 1958, amb John Coltrane al tenor, Red Garland al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. John Coltrane havia començat a tocar Miles Davis l'any 55 i va crear la seva personalitat musical dins la banda a partir d'aquella tècnica que havia practicat fins aleshores de manera obsessiva. Amb Charlie Parker com a heroi, Coltrane es va exercitar de manera compulsiva els anys anteriors mentre tocava a la banda de Dizzy Gillespie. I va convertir aquesta tècnica i les llargues i enrevessades frases dels seus solos en la personalitat musical dins les bandes de Miles. Entre el 55 i el 57, el quintet clàssic de Miles, i entre el 58 i el 60, participant en gravacions tan importants com Kind of Blue.

Extraordinari solo de tenor de John Coltrane en aquest So What de l'àlbum Kind of Blue de Miles Davis. Recordem que la banda amb la qual Miles va fer aquesta gravació d'estudi l'any 59 la integraven, a més d'ell i Coltrane, el també saxofonista Julian Cannonball Adderley, Bill Evans al piano, Paul Chambers al contrabaix i Jimmy Cobb a la bateria. El 1957, John Coltrane també havia començat a treballar amb un altre dels seus mentors, amb Thelonious Monk.

El tenor de John Coltrane en aquesta banda de Thelonious Monk amb un dels originals del pianista Naughty. L'any d'aquesta gravació, el 57, va ser crucial en la biografia de John Coltrane. Segons explicava ell mateix, va experimentar per gràcia de Déu un despertar espiritual que l'havia de portar cap a una vida més rica i plena i productiva. Va deixar l'heroïna, a la qual havia estat addicte des de finals dels 40s, i va tornar a l'escena novaiorquesa amb energia renovada, personal i musical, nodrint-se de músics com el mateix Monk. I la gravació amb la qual marxarem, Blue Train, és un dels primers treballs que va signar com a líder. El va publicar l'any 58, és un recull de música original, com aquest que estem sentint de fons, Lazy Bird, que gravava amb el trompetista Lee Morgan, el trombonista Curtis Fuller, Kenny Drew al piano, Paul Chambers al contrabaix i Philly Joe Jones a la bateria. Durant tota la setmana seguirem explorant la discografia clàssica de Coltrane aquí a les sessions del cafè. I a les sessions nocturnes del nostre club sentirem versions del segle XXI del llegat Coltrane. Tornem d'aquí una estona.

0: Cafè Jazz. Jazz a l'hora del cafè. Amb Pilar Sobirà.
1: Catalunya Música.
0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Eulàlia Benito.
2: Us donem la benvinguda als concerts de Catalunya Música. Avui us convidem al concert de debut al Festival de Lucerna de David Nebel, el jove violinista suís que actualment té el càrrec de concertino de l'Orquestra Simfònica de la Ràdio de Berlín, la que dirigeix Vladimir Jurovsky, i que també és habitualment concertino convidat de la Filharmonia de l'Elba. Tot i així, també ha començat una exitosa carrera de solista. I qui tocarà al costat de David Nebel és la jove pianista Julia Hamus, que també es va graduar al Royal College of Music de Londres i que combina les seves arrels americanes i hongareses amb un esperit aventurer per explorar l'essència d'un repertori molt extens que va des de Bach fins a compositors actuals. En aquest concert a Suïssa, David Nebel i Julia Hamus faran referència al lema de l'edició 2025 del festival. El lema és Open End, final obert, i ho faran amb un programa molt original que combina tres obres inacabades de Mozart, Ravel i Shostakovich amb la impressionant sonata en la major de César Franck. La ràdio suïssa de parla alemanya comparteix amb nosaltres aquest concert enregistrat el setembre del 2025 a l'església de Sant Lluc de Lucerna. El sentim gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Actualment, David Nebel toca un violí fabricat per Antonio Stradivarius. Li ha cedit un patrocinador privat. Doncs bé, amb aquest violí tocarà el programa d'avui, que comença amb una de les sonates per violí i piano que Wolfgang Amadeus Mozart va escriure al llarg de tota la seva vida creativa. És la sonata en la major Kehl 402, que Mozart va deixar inacabada. Per tant, conté només dos moviments, Andante, ma un poco adagio, i Fuga, allegro moderato. Fins i tot, els últims compassos de la fuga els va completar el seu deixeble, Maximilian Stadler. El 1782, Mozart va emprendre un estudi exhaustiu de la música de Bach i Händel, en gran part gràcies al director de la biblioteca de la cort vienesa, el baró Gottfried van Swieten, que era un admirador d'aquests dos mestres oblidats de la música barroca. D'aquest estudi va sorgir una sèrie de peces contrapuntístiques en què Mozart va intentar satisfer no només el seu nou entusiasme, sinó també el de la seva dona, Constance, que ràpidament es va interessar per les fugues. I una d'aquestes peces és aquesta sonata, que també es coneix per Andante i Fuga en la major, Kehl 402.

David Nebel, violí, i Julia Hamos, piano, ens han ofert la sonata en la major Kügel 402 de Wolfgang Amadeus Mozart, una partitura inacabada, com la que sentirem a continuació en aquest concert del Festival de Lucerna 2025. És la primera de les dues sonates per violí i piano de Maurice Ravel, però tot i que la va compondre 30 anys abans de la publicació de la seva segona sonata, aquesta primera no es va publicar fins 38 anys després de la seva mort. Per tant, la coneixem com a sonata pòstuma. Sembla que Ravel la va compondre a les classes de composició de Gabriel Fauré, quan encara estudiava al Conservatori de París. Tot i que és una peça de joventut, en aquesta sonata pòstuma, en un sol moviment, ja hi reconeixem alguns d'aquells girs melòdics i harmònics tan singulars que trobarem en la música futura de Maurice Ravel. És la sonata en la menor, opus pòstum de Maurice Ravel.

David Nebel, amb un violí Stradivarius, i Julia Hamos, piano, ens han ofert la sonata per violí i piano número 1 en la menor, coneguda com a sonata pòstuma de Maurice Ravel, una obra inacabada que el compositor francès va escriure quan era un jove estudiant al Conservatori de París. També va quedar incompleta una primera sonata per violí i piano de Dmitri Shostakovich. La va començar a compondre el 1945, tot just acabada la Segona Guerra. Més endavant, cap al final de la seva vida, el 1968, sí que en va completar una, que la va escriure per dedicar-la al violinista David Oistrakh pels seus 60 anys. En tot cas, aquesta primera sonata inacabada que ara sentirem ens ofereix una nova perspectiva sobre el procés creatiu del compositor. Música de Dmitri Shostakovich amb David Nebel i Julia Hamos.

En ple desenvolupament s'interromp bruscament aquesta sonata inacabada de Dmitri Shostakovich, una sonata per violí i piano que completa aquest recull de tres sonates inacabades que ens ofereixen David Nebel, violí, i Julia Hamos, piano, en aquest concert del Festival de Lucerna. I per acabar, una sonata ara sí completa, el plat fort del concert, que és alhora l'obra mestra del seu compositor, la impressionant sonata en la major de César Franck. I encara podem afegir que és una de les obres mestres del gènere i també de l'anomenada forma cíclica. Després ho explicarem. Abans hem de recordar que César Franck va ser un dels compositors més destacats de l'anomenada escola moderna francesa. El 1871, després de la derrota francesa de la guerra franco-prussiana, va fundar al costat de Saint-Saëns, Lalo, Fauré i Bizet la Societat Nacional de Música, destinada a difondre la música francesa. I el 1872 va ocupar la plaça de professor d'orgue del Conservatori de París. Diríem que la faceta de compositor li va arribar tard, quan tenia 50 anys, però va ser de forma contundent. En la música instrumental, el seu art innovador i personal, el trobem en pàgines com ara el quintet en piano, el quartet de corda i, sobretot, la sonata en la major. Aquesta sonata és el model d'aquest art innovador del tractament de la forma cíclica, que consisteix a exposar un tema principal que reapareix en variants a cada moviment. La sonata de Franck es basa en tres cèl·lules melòdiques generadores que recorren tota l'obra. I aquesta sonata obre nous horitzons dins del gènere. D'una banda, respira un ambient purament romàntic alemany, amb influències sobretot wagnerianes. I de l'altra, transmet la flexibilitat i la llibertat que posseeix la música francesa. Franck la va enllestir al final de la seva vida creativa, el 1886, però l'havia començat a planificar 27 anys abans. Un procés creatiu lent, però exhaustiu i detallat. En aquesta versió que sentirem, veureu que al final del segon moviment, després d'una acceleració arriscada i complexa per tots dos instruments, el públic esclata amb aplaudiments espontanis. Perquè aquí, en aquesta sonata, en comparació amb la majoria del repertori de música de cambra, la part del piano és també d'una extrema dificultat. Però David Nebel i Julia Hamos assumeixen les dificultats de la sonata de César Franck amb una brillant exhibició de tècnica i musicalitat. Sonata en la major de César Franck.

0: Formidable la interpretació de David Nebel, violí, ha tocat amb un violí Stradivarius, i Julia Hamos, piano, de la sonata en la major de César Franck, una de les obres mestres del gènere, i també de l'anomenada forma cíclica, una pàgina del 1886, creada quan el compositor tenia 63 anys. Franck la va escriure com a regal de noces pel jove virtuós del violí Eugène Ysaÿe, qui la va difondre. Amb molt de gust hem compartit amb vosaltres aquest concert de debut al Festival de Lucerna del jove violinista suís David Nebel, que ha tocat amb la pianista Julia Hamos. Han combinat tres obres inacabades de Mozart, Ravel i Shostakovich amb aquesta impressionant sonata en la major de César Franck. Ha estat un enregistrament de la ràdio suïssa de parla alemanya fet al setembre del 2025 a l'església de Sant Lluc de Lucerna. Ens ha arribat gràcies a la xarxa d'intercanvis de la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. I si el volguéssiu tornar a sentir, recordeu que aquest i tots els concerts els teniu disponibles al web de Catalunya Música i a la plataforma digital 3CAT. Avui us ha acompanyat Eulàlia Benito i Ardèvol. Esperem que, com nosaltres, hagueu passat una bona estona. Moltes gràcies per la vostra companyia.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir la suite simfònica Xerezada, opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov, obra de l'any 1888, basada en els personatges literaris Xerezada i Sinbad del llibre de contes Les mil i una nits. En sentim la interpretació de Jermolaj Albiker, violí, i l'orquestra simfònica de Baden-Baden i Friburg, sota la direcció d'Alejo Pérez.

0: S'acaba aquí la suite simfònica Xerezada, opus 35 de Nikolai Rimsky-Korsakov, que hem sentit en aquesta versió a càrrec de Jermolai Albiker, violí, i l'orquestra simfònica de Baden-Baden i Friburg, sota la direcció d'Alejo Pérez.
1: Catalunya Música. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Música. A Catalunya Música.
2: Comença la 12a temporada de música antiga a l'Església de Sant Felip Neri. L'Orquestra Barroca Catalana presenta l'Estil Italià, programa on descobrireu com Roma, Nàpols i Venècia van donar forma al llenguatge musical que marcaria part de l'Europa del segle XVIII. El 4 d'octubre a les 7 de la tarda a l'Església de Sant Felip Neri de Barcelona. Més informació a orquestrabarrocacatalana.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Deixa't sorprendre per la creativitat. Deixa't sorprendre per les noves tendències. Deixa't sorprendre pel jazz. Connecta't al Via Jazz. De dilluns a divendres, a les 11 de la nit, a Catalunya Música, amb Pilar Sobirà. Via Jazz. Deixa que el jazz et sorprengui.

0: Bona tarda, són les 6.
1: A Catalunya Música comença l'assaig general. L'actualitat musical explicada pels seus protagonistes. Assaig general. Albert Torrents i Marta Lanau.
0: Som dilluns 21 de setembre, encetem la setmana com cada tarda de 6 a 7 amb un cop d'ull a l'actualitat musical amb els seus protagonistes, com els que ja tenim a l'estudi, us els presentem de seguida.
2: Doncs és el moment de saber de què i amb qui parlem avui.
1: Avui, a l'assaig general...
2: Avui comencem el programa acompanyats de la pianista Paula Rocosa, que ve a presentar-nos el projecte que porta aquesta temporada a diverses poblacions gràcies a la xarxa de músiques a Catalunya. Un programa anomenat Cíclic, del qual també ens n'oferirà un fragment en directe. De moment doncs, ja la podem saludar. Paula, bona tarda i molt benvinguda.
3: Hola, bona tarda.
0: També hi haurà òpera en el programa d'avui, perquè aquesta setmana d'estrena al Liceu, estrena de temporada, amb tot un clàssic i, de fet, un dels títols més representats al teatre, Aïda, de Giuseppe Verdi.
2: Canviant de registre, parlarem també del nou Institut de Guitarra Flamenca que porta el nom de Manolo Sanlúcar, figura clau del gènere i desenvolupador d'un mètode pedagògic que ara recull al centre. Ens en farà unes pinzellades un dels deixebles destacats de Sanlúcar, el guitarrista Juan Carlos Romero.
0: I en l'última part del programa conversarem amb l'historiador de l'art i crític Joan Maria Minguet sobre el llibre Contra l'obediència, una edició de Raig Verd que qüestiona la relació entre el poder i les manifestacions artístiques. Doncs tot això, ni més ni menys, és el que us proposem aquesta tarda de dilluns. Esperem comptar amb vosaltres. Comencem.

0: Doncs aquesta és la música de Schubert interpretada per Paula Rocosa. Schubert no en trobarem en aquest programa que ens presentaràs, però vaja, t'agraïm que ens hagis enviat aquesta mostra d'aquesta gravació per poder sentir doncs, també com interpretes durant la conversa. Estem parlant d'un projecte que de fet ja s'ha presentat i va haver un primer concert a Banyoles fa pocs dies i com sempre passa a la xarxa de músiques, hi haurà més concerts més endavant, alguns encara s'han de concretar, però com que aquest ja està estrenat, ja et podem preguntar com va anar i com ho va rebre el públic.
1: Doncs va ser una experiència molt bona. És una proposta, és una mica diferent, no és un recital convencional i era la segona vegada. I també és un procés en evolució, per tant, doncs, la resposta del públic sempre és molt interessant.
0: Aquest és el projecte que tu vas presentar a la xarxa de músiques, és a dir, la xarxa fa una convocatòria oberta i selecciona,
1: sí.
0: Entenc, els projectes que li semblen més interessants, i en el teu cas era ja aquest projecte concret amb aquest programa que es titula Cíclic i aquests compositors que ara comentarem.
1: Exacte.
0: I fa temps que el tenies al cap o l'has fet expressament per l'ocasió?
1: Doncs aquest projecte comença fa un any, després de la lectura de L'última frase, que és una novel·la de Camila Cañeque, la recomano de tot cor. És un assaig filosòfic, no és ben bé una novel·la, i és, a partir d'aquí doncs, vaig tenir aquesta necessitat de crear un recital per piano que abarca els conceptes que ella tracta en aquest llibre.
0: Abans d'anar més enllà, penso potser que et presentem, perquè és la primera vegada que vens, tu et vas formar a l'ESMUC,
1: sí.
0: Entenc que vas acabar allà i ara estàs estudiant a Alemanya un màster, que és una especialització en algun repertori concret, o com hi vas anar a parar, per què vas escollir aquest centre?
1: Doncs el màster és un màster de piano clàssic contemporani, i bé, Alemanya és una àrea molt rica per aquesta especialitat, i evidentment també a partir de recomanacions de companys de la professió vaig decidir anar allà i obrir una mica la mirada.
0: Això vol dir que incorpores sobretot aquest, no sé quan dura, 2 anys potser aquest màster?
1: Sí, sí, aproximadament. És un màster que jo estic allargant també.
0: Val.
1: Si està molt bé allà, si aprèn molt i bueno, encara dona per un temps.
0: Estiraràs tot el que puguis.
1: Exacte.
0: Deia, això vol dir que estàs incorporant molt repertori nou, potser, durant aquests anys?
1: Sí, jo crec que és una etapa d'incorporar repertori i de trobar-te també com a músic, sobretot al màster, on tens una certa independència i espai per l'autoconeixement.
0: I alguns, potser, d'aquests autors que ara comentarem, bé, ja els podem esmentar, ho dic perquè dintre de Cíclic, que és el títol del programa, hi ha George Crumb, hi ha Carl Philipp Emanuel Bach, Giorgi Ligeti, Raquel García Tomás i Robert Schumann. Suposo que almenys els germànics se'ls deus haver treballat en allà, no?
1: Sí, de fet, jo potser agrairia a tota l'etapa formativa, inclosa als anys a Barcelona, a l'ESMUC, amb el Ladislav Pronivetsky, on vaig tenir l'oportunitat de conèixer gran quantitat de repertori, també doncs, del segle XX i XXI. I per tant, doncs, m'ha permès pensar com connectar-lo, què és interessant, què funciona, com aportar doncs, un recital interessant a partir de tota la gamma, diguéssim.
0: I almenys en aquest cas concret de Cíclic, com ho has fet? És a dir, primer, entenc que si el que et motiva és la lectura d'aquesta novel·la,
1: sí.
0: Parties d'un text i aleshores vas escollir les peces musicals? O no va ser així? O mig-mig?
1: Sí, va estar un procés d'investigació d'escriptori, no només de trobar les obres que em sentia còmode tocant, que això, evidentment, està sempre en el procés, però en aquest cas específic vaig voler abarcar el concepte d'aquesta novel·la, que potser després en parlaré una mica,
0: sí.
1: En obres molt concretes.
0: El títol de Cíclic, vaja, ho dic perquè pels títols d'algunes de les obres acabes amb la Crisleriana de Schumann, és l'únic que puc deduir que té a veure amb el concepte de cicle o de cercle.
1: Sí.
0: Oi? No sé si va per aquí. Però per la resta, endavant, si vols comentar una mica la novel·la o com has dissenyat el programa.
1: Doncs el tema principal d'aquest espectacle és com els éssers humans estem convivint amb el concepte de l'inacabable, de l'infinit. Perquè nosaltres com a espècie no ens, ens acabem, diguéssim, som finits. Per tant, com gestionem això? I ho fem a través de la creació de cicles, la creació de finals. De fet, ens encanten els finals, ens encanta allò efímer, tenim una atracció especial cap a l'últim cafè o el tancament d'un any. Per tant, doncs, aquesta creació de cicles, segons l'escriptora Camila Cañeque, no té cap sentit, perquè mai s'acabarà. Són nosaltres que fem aquests blocs. Per tant, doncs, els cicles són cercles, que és la metàfora de l'infinit, no? Aquesta circularitat. I aquest concepte, doncs, és el que les obres volen encapsular, diguéssim.
2: I ara que parlaves d'aquesta feina d'escriptori, com la descriuries, aquesta feina? És a dir, has descobert, per exemple, peces que no coneixies, o fins i tot autors, potser, o aspectes d'aquests autors, que suposo que són els que t'han fet doncs, lligar-ho amb aquests conceptes, no?
1: Sí, ha estat un procés de pensar molt, de llegir molt, d'escoltar molta música i també de comunicar-me amb els companys de professió, perquè sempre et nodreixes de les seves idees, també, no?
0: Mm-hmm. Tornant, doncs, a aquesta idea que expressa la Camila Cañeque a la novel·la, no sé si d'alguna manera, no ho sé, perquè tu has fet més recerca que jo sobre aquest tema ja, més filosòfica que musical, fins i tot, no sé si és una idea antiga i que altres l'hagin expressat abans i que hi hagi alguns compositors que hagin pogut inspirar-s'hi per fer aquestes obres.
1: Doncs potser sí. La veritat és que no he fet cap recerca de quines arts estan en contacte amb aquest tema. Però segur aquests compositors hi han estat en contacte, perquè els títols, només amb els títols ja es veu, no? El cercle infinit, l'Arc de Sant Martí, que també és un cercle perfecte, el Kreis, que és de la Kreisleriana. Uh-huh. I després la fantasia de Bach i l'obra de Raquel García Tomás estan en contacte amb aquest concepte d'una manera una mica més des de la música, no a partir del títol, a nivell estructural i a nivell de la performance, del no final, també.
0: És que és el que estava pensant, encara que la inspiració no sigui evident ni en el títol, en la música hi ha moltes coses que són circulars. No sé si estic dient una obvietat, però la forma sonata que es troba en la base de tot el repertori des de fa 3 segles, no? Posem... ve a ser això una mica, no? I molts recursos melòdics, mm-hmm, segurament també, no?
1: Sí. En el cas de Schumann, que és el repertori més clàssic d'aquest programa, bueno, amb la fantasia també, és molt evident perquè està inspirat en aquesta obra de Hoffmann, que estava escrita una novel·la noucentista del segle XIX, perdó. Sí. Estava escrita per dos costats. Llavors, són dues novel·les juntes i quan el lector les llegeix, és un experiment. Doncs es troba un fragment d'una novel·la i un fragment d'una altra. I això genera doncs, una interrupció constant, que la música es veu perfectament, s'escolta perfectament, i és un cercle, és circular, mai s'acaba. I no, aquest efecte ja el crea Schumann, diguéssim, no? De no saber on és el final i quan s'acabarà aquest cicle de caleidoscòpic.
0: Mm-hmm. Sí. Per la resta, la novel·la de la Camila Cañeque entenc que no parla de música, eh? Has dit que era un assaig?
1: No.
0: No és musical, eh?
1: No, és un assaig sobre aquest concepte i en el seu cas ella parteix de la seva admiració per les últimes frases dels llibres i recull últimes frases fins a l'infinit, diguéssim. I a partir d'aquí, doncs, té tota aquesta reflexió.
0: I aquestes són les frases que formen part també de l'espectacle, ho dic perquè no ho hem explicat encara, com portes tot això a escena? És a dir, no tan sols és un recital en el qual doncs, les obres estan pensades en aquest sentit, sinó que ja a la forma de presentar-les introdueixes també la literatura, no?
1: Sí, jo vaig tenir una necessitat de fer un concert que combini altres elements, però sense ser un concert comentat o sense ser un format de concert amb lectures. És a dir, he intentat crear un estil una mica més performatiu on hi ha lectures, hi ha reflexions teatralitzades i hi ha interpretació.
0: Però són a càrrec teu, eh?
1: Sí.
0: Diríem, estàs tu sola a l'escenari amb
1: sí.
0: el piano.
1: Sí, sí, estic jo sola.
0: Podem avançar que això es podrà veure com a mínim amb dates concretes, i el 14 de febrer a Lleida i el 2 de març a Tarragona. I pot ser que en surtin més, no?, de concerts?
1: Sí, sí.
0: Que encara no tens
1: sí, dates. Encara no estan tancats, sí, però al llarg de la temporada alguns més.
0: Perquè per entendre'ns, ara començaran les classes a Alemanya, ara ets aquí perquè, diríem, encara les vacances s'han allargat, però ara marxaràs per començar el curs.
1: Sí, és
0: i aniràs anant i venint en funció d'aquests compromisos.
1: Sí, és la doble vida, però és fantàstic. És una sort poder-ho fer, la veritat.
0: No sé si ens deixem alguna cosa important per comentar d'algun altre projecte que tinguis en ment o prefereixes esperar que estigui més concretat i més consolidat. Si no, hi ha una obra que no hem comentat gaire, que és la que ens tocarà justament, em sembla, no?
1: Sí.
0: Que és aquest Arc en Ciel de Ligeti.
1: Sí.
0: Explica'ns, doncs, per què el vas escollir o per què forma part de l'espectacle.
1: Doncs, d'una banda, és una obra molt coneguda de Ligeti, que sempre he volgut tocar. I està directament connectada amb aquest projecte per aquesta imatge. És molt visual, no? El cercle de l'Arc de Sant Martí, que és un cercle, en realitat. Nosaltres només en veiem la meitat. I doncs aquesta observació d'aquesta figura, com a metàfora, i alhora, doncs, crec que és una bona manera de mostrar un tast de com se sentirà aquest recital. Us convido a sentir, doncs, d'una banda, la subtilesa aquesta suspesa de les gotetes d'aigua a l'aire i alhora, doncs, una magnitud gegant, perquè aquest Arc de Sant Martí és gegant. I el piano també, a nivell físic, ho abarca. Toco des de l'última nota del piano fins a la primera. Això també, si voleu parar l'orella.
0: Deixa'm un incís abans de sentir-te. Podem deduir d'això que tens un interès especial per la contemporània? Hi ha bastanta contemporània en el programa. No sé si has tingut contacte també amb compositors i això t'estimula especialment, oi?
1: Sí, he tingut l'oportunitat de col·laborar amb compositors fantàstics. És una experiència increïble per l'aspecte humà de la comunicació amb el compositor i també per la qualitat de la música. I per tant, m'agrada molt incorporar-la al repertori i connectar-la amb tot el repertori canònic, perquè sempre hi ha una connexió.
0: Molt bé. Doncs quan vulguis, Paula, t'escoltem. Recordem doncs, que avui tenim amb nosaltres Paula Rocosa, que va actuar el passat 13 de setembre a Banyoles i ho farà ben aviat els mesos de febrer i març a Lleida i Tarragona amb aquest programa titulat Cíclic, una mostra, és aquest estudi número 5, Arc en Ciel, de Giorgi Ligeti.

0: Doncs així ens deixa la música de Ligeti, interpretada per la Paula Rocosa, una mostra d'aquest programa titulat Cíclic, que ens ha vingut a presentar el programa i que, com dèiem, ha de presentar també en concert properament a Catalunya. Doncs moltes gràcies, Paula, molta sort.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Que vagi bé.
2: Recupera aquesta actuació musical a la pàgina web del programa a la plataforma 3CAT.
3: Assaig general. A Catalunya Música.
0: Doncs passen 5 minuts d'un quart de set, quan és el moment de l'òpera, com dèiem en el sumari, perquè us volem presentar la producció d'Aïda, que estrenarà aquesta setmana la nova temporada del Liceu.

0: Amb prop de 500 funcions, Aïda és l'òpera més representada al Liceu, a més d'una de les més populars del repertori. Enguany és l'escollida per encetar temporada amb una producció que es mantindrà en cartell fins al 15 d'octubre i que respon a un encàrrec original del Festival de Salzburg que finalment es va concretar a l'Òpera de París. La responsable de la proposta és una de les artistes audiovisuals més importants de les últimes dècades, la iraniana Shirin Nehshat, establerta a Nova York des de la dècada de 1970. Fotògrafa, cineasta i creadora multimèdia, amb Aïda ha fet la seva primera incursió en la direcció d'escena operística. El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomar, la presenta amb aquestes paraules.
1: Aïda ens parla d'aquesta frontera, una frontera que divideix l'individu d'identitats imposades, i quan el poble més aclama els seus vencedors, més profund és el silenci dels derrotats. I en aquesta frontera és on situa la Shirin la seva proposta, que accentua aquesta paradoxa amb una gran bellesa, mai decorativa, i sempre esdevenint un ritual contemporani.

0: La intensa tragèdia d'amor ambientada a l'antic Egipte que s'explica a Aïda és enfocada per Shirin Ehsad, artista de la temporada del Liceu, des d'una mirada femenina original que se centra en la insensatesa de la guerra que divideix dos pobles i impedeix que el protagonista pugui ser lliure. Ehsad fa una lectura crítica d'estructures com el fanatisme religiós, el poder polític i un govern autoritari i reivindicativa de la individualitat i la humanitat. El resultat és una producció que ella mateixa defineix de fosca i pessimista.
1: A molta gent del públic potser no li agradarà. La posada en escena és molt desagradable. No té cap sentit d'entreteniment, d'alliberament de les víctimes, ni de celebració, sinó que descrivim el dolor de les víctimes de la guerra i, òbviament, això parla de qui sóc, d'on vinc. I seria un error ignorar tot el que està passant avui dia al món. Però, amb tot, sento que la força d'Aïda és atemporal i universal.

0: Aïda és una òpera d'una gran dificultat per als cantants i que requereix, per tant, veus expertes i adequades. Aquesta producció inaugural de la temporada del Liceu les té, ja que compta ni més ni menys que amb Anna Netrebko i Anna Pirozzi en el paper d'Aïda, juntament amb Piotr Bechawa com a Radamés i Ekaterina Shemenchuk com a Amneris o Artur Ruchinski i Ludovic Tessier en el rol de Monastro. Dalt del podi s'alternaran Josep Gil i Antonello Manacorda, que sentim.
1: It helps a lot to have always this dualism of triumph and tragedy together.
2: Ajuda molt aquesta dualitat de triomf i tragèdia plegats, perquè un no existeix sense l'altre i en música passa el mateix. Aquesta obra és molt coneguda per motius que jo trobo equivocats. Està envoltada de tòpics perquè, com he sabut, aquesta obra es va compondre per celebrar una ocasió molt grandiosa, que no és el que jo hi veig. Aquesta obra té els grans triomfs, les grans tragèdies, la gran deportació, la gran lluita dels pobles els uns contra els altres. Però al mateix temps és com una peça de música de cambra perquè està elaborada amb moltes capes.
0: D'aquesta producció d'Aïda de Verdi se'n faran un total de 17 funcions, inclosa una prèvia a la inauguració de divendres per públic menor de 35 anys, dimecres d'aquesta setmana.

0: Doncs una nova producció de l'Aïda de Verdi que ens ha portat fins aquí. Quan falten 4 minuts per arribar a 6:45, seguim repassant l'actualitat.
1: I comencem explicant-vos que a aquesta hora té lloc un acte d'homenatge a Pau Casals al Congrés a Madrid.
0: Coincidint amb el Dia Internacional de la Pau i amb motiu del 150è aniversari del naixement del músic, s'ha programat un acte institucional que compta amb la participació del violoncel·lista Ettore Pagano i la pianista Yoko Suzuki, la cantant Ana Belén, el periodista Iñaki Gabilondo i la presidenta del Congrés, Francina Armengol. Durant l'acte també es podrà escoltar la veu de Pau Casals a través de fragments de la declaració per la pau que va pronunciar les Nacions Unides el 1958. El programa musical inclou obres de Bach, Granados i Falla, a més del Cant dels Ocells.
1: I simultàniament l'Ateneu barcelonès acull l'estrena d'una obra dedicada a Ricard Vinyes del compositor Antoni Bessas.
0: A 6:45 comença el recital organitzat amb motiu de l'any Vinyes a càrrec de Bessas, que va ser el primer intèrpret a enregistrar per piano de Vinyes per un segell comercial l'any 1980 per a Edixa PDI. El programa també inclou obres de Montpou i Blancafort. Dilluns vinent tindrà lloc a l'Ateneu una conferència a càrrec del comissari de l'any Vinyes, Màrius Bernadó.
1: La vocalista novaiorquesa Emily Braden debuta al cicle musical de la Byron.
0: L'establiment barceloní

0: Programat per demà passat dimecres, una actuació de la cantant al costat del pianista Antonio Mazzei, músic habitual de l'escena jazzística de la ciutat. Al repertori combinaran alguns temes emblemàtics del Great American Songbook amb composicions pròpies, a les 8 del vespre.
1: I diumenge, Irene Reig trepitja el Sunset Jazz Club amb el seu quartet.
0: La saxofonista catalana actuarà al Club de Jazz Gironí amb Xavi Torres al piano, Pau Sala al contrabaix i Andreu Pitarch a la bateria. També a les 8, en el marc del festival L'Hora del Jazz Memorial TT Montoliu. I com dèiem, l'any 1980 per a Edixa PDI. El programa també inclou obres de Montpou i Blancafort.

Amb l'impuls de la Fundació Manolo Sanlúcar, el nou institut homònim està previst que es ramifiqui en una xarxa de centres en diverses ciutats en un futur proper.

0: i basarà la formació, plantejada en una carrera d'11 anys com a màxim, en els quatre pilars del flamenc: la guitarra solista, l'acompanyament al cante, l'acompanyament al ball i l'acompanyament del cant i el ball conjuntament. Juan Carlos Romero destaca també el paper que el nou centre té en els terrenys documental, arxivístic i de preservació de tot un llegat.
1: Podemos decir ya que tenemos una de las bibliotecas más extensas que haya tenido nunca una escuela o una institución dedicada a la enseñanza en el flamenco. Entonces tenemos mucho escrito, mucho en audio, mucha información en todos los sentidos, en el sentido histórico también, en el sentido teórico, además de los propios libros que el maestro de Sanlúcar dejó escrito. Tomamos otros estudios de otros especialistas y otras ideas, es decir, es un estudio muy completo en el que ninguna idea que consideramos interesante queda fuera de l'alcance de l'Instituto, ¿no?
0: La creació de l'Institut Internacional de Guitarra Flamenca Manolo Sanlúcar constitueix un nou pas en la posada en valor de la figura del mestre guitarrista, nascut a la ciutat gaditana de Sanlúcar de Barrameda el 1943, que va construir una carrera com a compositor, investigador i pensador i va deixar peces emblemàtiques com Tauromàgia, Medea o Aljibe. Ara, el nou institut obre un camí d'ensenyament i investigació per l'escena flamenca actual i, més enllà de la part pedagògica, ha engegat projectes com la construcció d'un estudi de gravació, a més d'impulsar la difusió d'artistes en esdeveniments com el festival Flamenc On de Santa Coloma de Gramenet.

0: Doncs amb l'Institut Manolo Sanlúcar hem avançat una mica fins ara, passen gairebé 5 minuts de 6:45. És el moment de rebre a l'estudi del programa l'historiador de l'art i crític Joan Maria Minguet, que ve a presentar-nos el seu llibre titulat Contra l'obediència. Fem una petita pausa i el saludem de seguida.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
2: a Catalunya Música.
1: A Catalunya Música. L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Música.
2: Linkat.
1: A Catalunya Música.

A Catalunya Música, l'actualitat té un nom. Assaig General. Amb Albert Torrents i Marta Lanau.

0: Doncs Joan Maria Minguet, molt bona tarda, molt benvingut.
1: Bona tarda.
0: Avui tenim a les mans un llibre que no parla exactament de música, però sí que parla d'art i, sobretot, de com l'art pot ser subversiu o com l'art pot ser controlat, diguéssim, pel poder. Es diu Contra l'obediència, és una edició de Raig Verd i el subtítol seria Per acabar amb els consensos de l'art. Té un pròleg també de Xavier Bassas i feta la presentació, Joan Maria Minguet, gràcies per ser aquí.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-m'hi.
0: I per...

0: poca formació per part meva, perquè consumidor de música, òbviament, ho soc. I, per tant, podem intentar-ho, perquè se m'acudeixen diversos exemples que dono en altres camps aplicats al consum i als consensos que arrossega també la història de la música.
1: Deixa'ns, per exemple, explicar una cosa que es diu a la contraportada, no? Diu, lluny de qualsevol nostàlgia o idealització de la rebel·lia, contra l'obediència combina pensaments teòric i casos concrets de pràctiques artístiques que incomoden el sistema, etc. No? D'entrada, com has estructurat el llibre? Quins són aquests casos o paradigmes? Perquè penso que en dius paradigmes, no?
0: Sí. Bé, el llibre s'estructura bàsicament en dues parts. Una primera que és teòrica, però molt transparent, eh? No provinc de la filosofia, així com el Xavier Bassas, que han tingut la gentilesa de fer-me el pròleg, que ell ve de la filosofia, però jo vinc de la historiografia de l'art. Allà crec que sóc un heterogeni, un heteròclit, però vinc d'allà i no te'n pots apartar. I llavors hi ha tres capítols que situen, diguem, aquesta obediència, no? Perquè abans d'anar en contra de l'obediència has de dir que som excessivament obedients en el món de la cultura, en general de la cultura, eh? Llavors són tres exemples, ja dic, teòrics, en què vaig repassant diversos elements històrics, la fundació dels museus, aquests antres, aquests temples que ningú gosa posar en qüestió i que quan hi entres, diem, sembla que l'única resposta que puguis tenir és el posar-te de genollons i, si pot ser, arrossegar-te de genollons fins a arribar a les grans obres de la història de l'art. I això, dic, això sí que ja llavors ja ve la contraobediència, que és que això és perquè arrosseguem una sèrie de consensos que no ens permeten a nosaltres mantenir un esperit crític que sí que es mantenen en altres àmbits de la societat. I després és veritat que la segona part, perquè no em diguin que a vegades m'ho diuen, que sóc molt pessimista, plantejo una sèrie de paradigmes d'obres d'artistes, en aquest cas d'artistes visuals, que és el meu àmbit, d'artistes visuals contemporanis, que crec que plantegen amb les seves obres, no ells, sinó algunes de les seves obres, plantegen la possibilitat de la desobediència. La desobediència sempre depèn de qui vol ser desobedient, clar.
1: Jo insisteixo en com es pot aplicar això al món de la música. No sé si tu, quan penses en un museu, això, el paral·lelisme seria un auditori o un conservatori o no, o potser...
0: O una emissora de música.
1: Exacte.
0: No, sí que poso un exemple que jo sempre cito molt a les classes i així, que és de Vítor Gombrowicz, sobre música, que ell explica en unes... Vítor Gombrowicz, un escriptor d'avantguarda meravellós polonès, però que es va exiliar a Argentina. I llavors, en les seves memòries, ell explica que un dia està, crec que és a Buenos Aires, sentint un concert, crec que és de Chopin, i llavors ell diu, el concertista ho ha fet molt malament. Es notava, fins i tot desafinava, crec recordar que diu. I tots hem aplaudit allò... No? Com allò que s'aplaudeix, doncs, per respecte al qui ha fet la interpretació. I Gombrowicz diu, però de cop i volta ha saltat el que sempre salta en els concerts, s'ha aixecat i ha començat a aplaudir amb una ràbia, amb una emoció. I Gombrowicz diu, això és l'aplaudiment gregari. És a dir, aquell que li és igual, perquè potser no hi entén que el concert ha sigut bo o dolent, sinó que diguem, hi ha aquesta cosa de deixar-se anar en favor del qui ha interpretat, malgrat que la interpretació hagi pogut ser errònia o de poc nivell. Ja sé que, clar, un llibre com aquest sempre es mou amb les línies, perquè jo estic dient això i igual al concert algun especialista que no sóc jo, en Chopin, hagués pogut dir que això era una meravella. Sempre ens movem en el territori aquest de que la línia entre l'obediència i la desobediència està en camins difícils de discernir.
2: De tota manera, si ho he entès bé, per tant, aquesta

0: aquest punt de partida teu és al marge de, per dir-ho d'alguna manera, de l'estètica o del que diríem l'estil musical, l'adequació estilística, etc. No és igual si és Chopin o un altre compositor. Estem parlant... És molt anterior, això, no? El que planteges?
1: Jo el que em plantejo és una lectura contemporània de la història, eh? És a dir, com estem... com estem marcats per allò que no depèn de nosaltres, sinó que depèn de la història. El Ferran García Sevilla, amic, artista, de qui li dedico un capítol, té una frase que a mi em sembla que és definitòria d'això, que diu, el nostre gust no és nostre. És a dir, els nostres gustos ens venen imposats. Quan un... Una altra cosa és l'especialista, eh? Jo, el meu departament és d'art i musicologia, conec molts musicòlegs i, clar, ells parlen en un altre nivell. Igual que suposo, vull pensar que jo parlo en un altre nivell després de 40 anys d'haver escrit sobre segons quins artistes o sobre la meva matèria. Però és veritat que sempre estem parlant del gust i si acceptes que el gust no és meu i el teu no és teu, sinó que és d'una trajectòria d'imposicions polítiques, d'una sèrie de, per exemple, el que se'n diu música clàssica, no? que crec que hi ha línies de dir, bueno, ja està bé de dir música clàssica, és una altra cosa. Si diem això, clar, hem de pensar que els grans compositors d'aquesta història són compositors que sempre treballaven pel poder. Igual com Velázquez era pintor de la cort. I quan jo dic que ens agenollem per anar a veure les Menines, per exemple, clar, hem de tenir en compte que era un pintor de la cort, que avui dia seria denostat, segurament, per ser un pintor que pinta només els poderosos. Mm-hmm. Llavors, hi entra, i ho feia bé? Sí. I què? No?
0: Si em permets, fins al segle XVIII, això, no? Perquè després... Almenys sí, en música sempre destaquem el moment que això deixa de ser així.
1: Sí, sí,
0: i en principi l'artista...
1: Això passa igual lliure, amb no? les arts visuals, que deixa, són pintors de la cort fins que al segle XVIII,
0: exacte.
1: Amb la modernitat. Però la modernitat és el nostre senyal. Quan dic nostre vull dir per la classe treballadora, no? Vosaltres esteu aquí treballant, no esteu aquí per hobby. Jo també treballo. Per la classe treballadora, el model de la modernitat que s'imposa al segle XVIII és el nostre? Jo responc no, rotundament no. Perquè són d'allà s'originen molts consensos, no? Quan Schiller diu la bellesa ens farà lliures, està parlant de la seva classe social, de la Revolució Francesa, no està parlant de la bellesa com una cosa que no sabem ben bé què és en la nostra societat d'avui dia. Perdoneu que jo de música no hi entenc, eh? Però crec que les aplicacions són fàcils de... Sí, sí, sí.

0: Seguim la nostra conversa amb Joan Maria Minguet, autor d'aquest llibre que avui estem comentant, Contra l'obediència, editat per Raig Verd. Ara parlaves, Joan Maria, del concepte modernitat. Bé, hi ha moltes coses que surten en aquest llibre i estaríem parlant molta estona. Però, per exemple, si parlem de consensos, de gustos que ja ens venen donats, si això ho traslladem ara mateix, segle XXI, 2026, quin paper tindria internet, la IA, les xarxes socials, en tot això? També val la pena, sí, diguéssim, posar-hi el focus?
1: Sí, és una pena perquè... crec que és una pena que les xarxes socials, sobretot pels que per nosaltres, o sigui, la meva generació, és com un de cop i volta pots tenir informació

0: de tot tipus, no? Jo que m'havia passat hores a casa de l'Ardiaca per poder fer la meva tesi doctoral, 15 anys mirant revistes, i ara resulta que hi tens accés amb revistes digitalitzades. Això és superpositiu, que consti. És, sí, és una inversió de temps espectacular. Però les coses positives d'internet també han resultat ser utopies que sembla que s'han cancel·lat, no? Quan veus que Twitter està governada per un tipus de l'extrema dreta que cancel·la comptes, que controla segons quins missatges i segons quins altres no. És cert que som lliures quan escrivim a les xarxes socials, però hi ha alguna cosa que jo no sóc prou intel·ligent per detectar, però que llegeixo teòrics europeus i que posen el crit en el cel, no? Perquè la presumpta llibertat que tenim per eliminar aquests consensos, si és que podem eliminar-los, perquè, clar, si no te'ls planteges no pots fer-ho, és difícil. Deixeu-me dir una cosa, perquè, clar, jo en el llibre ho explico, no? Contra l'obediència és un llibre que va dirigit als que són desobedients en altres àmbits. Uh-huh. És a dir, els 2 milions de persones que vam sortir a manifestar-nos perquè hi hagués un procés democràtic per saber Catalunya què volia ser, els que sortim a defensar l'escola pública, etcètera, etcètera, etcètera. Perquè els que no surten mai de casa a manifestar-se, doncs ells no cal que siguin desobedients amb l'art, perquè ja són obedients amb tot. Jo crec que aquest és un punt important. El que passa és que la gent que normalment és desobedient en altres capes del poder, jo me n'he adonat, jo que treballo, i treballo sempre, no sé per què vaig decidir fer història de l'art, m'he trobat que en el camp de la cultura hi ha una obediència cega i, a més, sense pensar-s'hi.
1: I en tot això, el paper del crític... Ho dic perquè, clar, com que, diguéssim, tu també has exercit de crític, no?
0: Sí.
1: Que és un personatge 50% i 50% admirat i odiat, no? Fins i tot.
0: Sí. No, amb això jo en soc conscient que en la modernitat neixen moltes coses i neix la crítica d'art a través de Diderot, un pensador extraordinari, però que quan fa néixer la crítica d'art ho fa per comentar els artistes burgesos que exposaven als salons parisins, burgesos, perquè poguessin comprar els aristòcrates de tota Europa. Cosa que feien, Els museus de Rússia estan plens de pintura francesa del XVIII perquè feien cas del que deia Diderot en els seus textos en una revista manuscrita. Bé, llavors, la crítica, des d'aquest punt de vista històric, és com l'art, és com el geni, com el patrimoni, com els museus, són elements que van néixer llavors i que no els posem en qüestió. Ara també és veritat que un concepte més global de la crítica, és a dir, de tenir esperit crític, és necessari en tots els àmbits de la societat, em sembla a mi.

Tot això, recordem que ho estem comentant al voltant d'aquest llibre Contra l'obediència, amb Joan Maria Minguet. De fet, no hem dit d'alguna manera d'on surt o com es recopila tot això. Són textos que ja existien o estudis que ja existien i que d'alguna manera, no, els has

0: actualitzat o revisat, no?
1: En realitat la cosa és més complexa i l'altre dia li deia a la Laura Huerga, l'editora, que m'havia equivocat en una cosa. I és que és cert que els textos havien sortit d'una altra forma, però havien sortit, però jo m'havia compromès amb l'editorial fa 8 anys a donar el llibre. I llavors, en aquests 8 anys, molts d'aquests textos que jo anava fent estaven pensats pel llibre. Uh-huh. És a dir, que és una cosa més complexa, tot i que el recull d'articles és una cosa habitual en el món de la cultura, eh? No és que me'n desdigui. Però sí que és veritat que de cop t'adones, ah, per què vaig fer jo aquesta orientació? Perquè ja pensava en aquest marc general que és el de la desobediència, que aquest sí que estava publicat ja en el seu origen.
0: Uh-huh. Per anar acabant, no sé si aquesta pregunta tindria sentit o no, hauríem de fer més cas de totes aquelles manifestacions artístiques de les quals no en sabem l'autor i que apareixen doncs, al carrer. Ara estic pensant en els grafits, per exemple, no? Sí. És la imatge més fàcil de trobar ràpidament, no?
1: Els grafits li dedico, com saps, un capítol, perquè a mi m'incomoda molt aquesta ràbia que sent el poder cap als grafits, no? L'Ajuntament de Barcelona acaba d'augmentar el càstig pels grafiters, els quals equiparen els que es pixen pel carrer. I no recordo la multa, no sé si són 600
0: euros. Clar, no és ben bé el mateix.
1: No, no és el mateix. Llavors, clar, jo faig un repàs de que els grafits sempre han existit, que a Pompeia estan descobrint en les parets, no sé, la quantitat immensa de grafits de tot tipus, alguns polítics, altres d'amor, com aquí també passa, eh? I el grafit jo crec que és un d'aquests consensos que anem arrossegant, no? Primer, molesta, com tu deies, l'anonimat. Jo sempre dic que l'anonimat és revolucionari en la nostra societat, perquè l'anonimat, diguem, el mercat de l'art no en pot fer res, no? D'una persona anònima no en pot treure benefici. I després és la veu de gent que és invisible en el món institucional, no? En casos esporàdics com el de Basquiat, que feia grafitis al metro de Nova York i que el sistema el rescata i es fa milionari, uh-huh, el galerista, no el Basquiat. Però a mi em sembla que aquest és un bon exemple per plantejar-se que quan tu et fa ràbia veure grafits, cosa que jo ho entenc, però com que ja hem quedat que els gustos no són nostres, no, sinó que ens venen imposats, doncs és una cosa que ens hauríem de fer mirar. La pitjor campanya que hi ha hagut a Barcelona abans d'aquesta de la rebuda del Papa és la de Barcelona posa't guapa, perquè ens ha marcat com què vol dir que una ciutat es posi guapa. L'Eixample, perquè després hi ha barris. Jo soc de Cornellà i a Cornellà els grafits han estat en la meva vida des de que vaig néixer.
2: I hi ha grafits que sí que són respectats.
1: Ah, sí?
2: Hi ha grafits que considerem vells i n'hi ha que no.
1: Sí, sí. Bueno, perquè hi ha ajuntaments que fins i tot els promouen.
2: Sí, sí.
1: O a Penelles, a Lleida, no? Hi ha uns grafits que... jo no em refereixo a aquests, eh? Els que són, diguem, imposats pel poder, imposats o que deixen fer-los, no és el mateix que aquest grafit que es genera d'una manera espontània i que alguns són extraordinaris tècnicament i, per tant, els hauríem d'adorar com adorem a les menines per la tècnica, i n'hi ha altres que sí, que són la firma, no? I dius, i això què és? Bueno, doncs, la veu d'algú que necessita expressar-se.
0: Doncs és la visió de Joan Maria Minguet. Estaríem parlant molta estona de molts temes al voltant d'aquest llibre Contra l'obediència. Gràcies per haver vingut a explicar-nos-ho.
1: Moltes gràcies a vosaltres. És un plaer poder parlar d'una cosa que has treballat durant 8 anys, com dic. Mm-hmm. Moltes gràcies.
0: Fins la propera. Het allermooiste mens. Elke dag de nieuwe energie die je brengt. Maak hem weer nieuw. En nu ik erover denk, maak jij het verschil. Jij geeft mij de wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens, jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens, jij maakt het verschil. Jij geeft mij de wil, jij bent wat ik wil. Niks meer wat ik wens. Alicia.

0: Assaig general.
1: Doncs així acabem el programa d'avui i us avancem, com sempre, continguts del de demà dimarts. Entre d'altres, ens farem ressò d'un dels propers concerts de la Banda Municipal de Barcelona dins de les Festes de la Mercè, que inclourà estrenes de compositors com Bernat Vivancos i Marc Migó.
2: I encara una altra proposta dins de les Festes de la Mercè. Sabrem detalls de la col·laboració entre la cantautora Anna Rossi i la clarinetista Joana Queiroz, un projecte que s'ha estat gestant amb l'impuls de la fàbrica de creació Fabra i Coats.
1: Doncs són només alguns dels continguts del programa de demà dimarts. La resta us els presentarem puntualment a les 6 aquí a Catalunya Música. Ens hi trobareu l'equip del programa que ara s'acomiada, amb Oriol Pinart, Olga Cardús, Marta Lanau i Albert Torrents.
2: Us esperem demà.

0: Els reptes o els objectius que hauria de tenir un cor professional de Catalunya, que a més sigui com independent, com és el cas del Cor Cerebrals, que no penja de cap institució en concret, crec que primer té a veure amb el suport públic que pugui tenir, que pugui ser més explícit i ens facilités la feina. I l'altre que és molt pendent és el fet d'aconseguir certa internacionalització o poder actuar fora de les fronteres de Catalunya o d'Espanya. Sí que hi ha la part geogràfica, diguem, que és més fàcil per un cor belga moure's per Europa que per un cor català, però per mi és el gran repte que hauríem d'aconseguir.
1: Aquesta setmana, el molt personal sona la playlist de Marc Díaz, director del Cor Cerebrals.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Si teniu ganes de viatjar, de passejar, de fer volar la imaginació per l'extraordinari univers musical, comença el Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. El Gran Tour, amb Victòria Palma.

Visc a Saint-Germain-d'Hyprès i cada vespre tinc una cita amb Verlaine. Aquell vell Piaget no ha canviat i quan sortim per la ciutat vora el Sena sovint se'ns uneix a Apollinaire, que ve a rondar entre les nostres penes. I així comença aquesta cançó de Leo Ferré, que va escriure per retratar el món bohemi artístic del barri de Saint-Germain de París, això a final dels 40. I Ferré el que fa és parlar de poetes, artistes, intel·lectuals i també de la pobresa i de les dificultats dels artistes joves. Qui la canta és Anne-Sophie Fenoter, acompanyada del seu trio de músics. Què? Preparats per marxar a París? Doncs vinga, a fer volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic, perquè comença el Gran Tour. Benvingut.

0: El Gran Tour, una altra manera de viatjar.
1: I el segon trajecte, en deixem enrere París i ens endinsem a l'univers del compositor del barroc alemany, Georg Philipp Telemann. Ho fem amb aquest concert per a dues flautes, fagot, corda i baix continu en re major. És el grave, largo i vivace.

Doncs sentíem música del compositor Georg Philipp Telemann. Sentíem el grave, el largo i el vivace del seu concert per a dues flautes, fagot, corda i baix continu en re major, número de catàleg 53D1. Ho sentíem en la versió. A les flautes, Karl Kaiser i Michael Schneider. Al fagot, Marita Schaar. Els acompanyava l'Stagione de Frankfurt i dirigia des de la flauta Michael Schneider.

Quan Félix Mendelssohn va compondre aquest salm, estava aleshores molt interessat per la música religiosa i coral. Era el 1837, tenia 28 anys, i el text d'aquest salm li va permetre expressar sentiments com ara l'enyorança de Déu, la tristesa i la solitud i l'esperança. Va estrenar l'obra a Leipzig aquell mateix any i es va convertir en una de les seves obres més conegudes. És el salm número 42 i que porta per títol Com el cèrvol anhela l'aigua fresca. Sentim un fragment d'aquest salm. L'interpreta l'Orquestra dels Camps Elisis i el Cor de Cambra de les Reies de Berlín. Dirigeix Philipp Herrewiger.

I aquest va ser un dels violinistes més admirats del seu temps, del trànsit del segle XIX al XX. Era belga, es deia Eugène Ysaÿe, i aquesta obra la va escriure l'any 1921, quan tenia 62 anys, perquè buscava noves maneres d'explorar amb el seu violí. I el resultat va ser aquest Poemes per a violí i orquestra.

0: Doncs sentíem l'Andante, dels poemes per a violí i orquestra d'Eugeni Sahir. Ho sentíem a la versió de Gerald Rubinstein amb l'Orquestra Nacional de Bèlgica sota la batuta de Mendy Rodin.
1: El Gran Tour, un viatge radiofònic molt particular.
0: I som ara en un palau del sultà Solimà. I hem anat a Zaida, que és una jove captiva que viu a l'harem del sultà i que està enamorada d'un jove esclau cristià que es diu Gomats. Bé, en aquest moment, ella, en aquesta escena, Zaida li canta amb ell mentre està dormint, li canta amb tendresa el seu amor, li desitja que descansi tranquil·lament. I aquesta és la història, que va molt més enllà i que Wolfgang Amadeus Mozart la va convertir en una òpera inacabada, que Hegel 344, la va escriure cap al 1780-81. De fet, és la gran ària de Zaida i que es pot traduir com «Descansa en pau, vida meva».

0: Doncs sentíem a Lynn Dawson en el paper de Zaida, acompanyada de l'Academy of Arts and Music, que dirigia Paul Godwin, interpretant una de les àries de l'òpera Zaida de Wolfgang Amadeus Mozart. L'ària era Descansa en pau o Descansa tranquil·lament, vida meva.
1: El Gran Tour, amb Victòria Palma.
0: I seguim a la sintonia de Catalunya.

Catalunya Música. I amb aquesta música d'Antonio Vivaldi, el que us proposo ara és que fem la parada. Avui és dilluns. El dilluns és el dia que m'agrada que anem a un destí concret. Doncs avui marxem a Viena. En concret, el 28 de juliol del 1741. Aquell dia, els diaris de la ciutat donaven la llista dels morts. I deia el següent. A la nostra ciutat, el reverendíssim senyor Antonius Vivaldi, prevericicular a la casa Valeris, prop de la porta de Caríntia, ha mort a l'edat de 60 anys. Aquesta breu ressenya del diari vienès va ser i és l'únic i exclusiu epitafi que va donar l'adeu al gran mestre i capellà venecià Antonio Vivaldi. El dia de la mort va ser el 28 de juliol, com us deia, del 1741. Aleshores tenia 63 anys, encara que el diari digués 60. I la causa de la mort havia quedat explicitada en el registre de morts. Era inflamació interna. I què feia a Viena Antonio Vivaldi, el gran venecià Antonio Vivaldi? Doncs la mort l'havia sorprès a la capital imperial, lluny, com us deia, de la seva estimada Venècia i oblidat de tothom. Què havia anat a fer Antonio Vivaldi a Viena? Doncs ja feia 30 anys que estava en el món musical, amb unes composicions, amb una música que havia fascinat tant en els venecians com la gent de fora, tant a Venècia com a altres ciutats. Però 30 anys també vol dir que havien entrat nous músics, nova música en escena, i ara era el moment d'altres músics i d'altres músiques. En el fons, els venecians es van anar allunyant d'un compositor que tant en les seves òperes com en els concerts i la música sacra pràcticament no s'havia renovat en tots aquells anys. Per un costat, els seus aclamats concerts amb les noies de l'Hospici de la Pietat cada vegada rebia menys diners. I el món lucratiu i retributiu de l'escena, de l'òpera, cada vegada li resultava més difícil obrir-s'hi camí. Per tant, es mantindrien les formes convencionals de la seva època. I així va ser com va començar a rebre crítiques de tot el món. Fins i tot els seus contemporanis, Tartini, Goldoni, els Marcello. I si això unim la seva vida personal, que estava lligada sentimentalment a la cantant Anna Giró, va començar a tenir problemes. I què va fer? Doncs posar terra pel mig, posar distància, i va triar la ciutat de Viena. Buscava nous reconeixements i potser l'esperança de revenja amb la ciutat que l'havia vist néixer. I Viena no deixava de ser la gran capital de la música. Un dels motius que també li van fer prendre aquesta determinació era posar-se al servei del monarca Carles VI, que era un gran melòman i un excel·lent músic. I així va ser com ell va creure que li donaria una bona oportunitat. Però va ser tot el contrari, perquè al cap de poc d'arribar, el monarca moria. Per tant, ara a Viena no l'esperava ningú. Sabem que Antonio Vivaldi es va allotjar molt probablement per comoditat i pensant en un futur, per la seva música, a la casa d'un dels pisos d'una vídua que vivia al costat del Teatre de la Porta de Caríntia, el Teatre de la Cort Imperial de Viena. I aquesta va ser l'última residència d'Antonio Vivaldi. L'última senyal de vida que en va quedar escrit en un document de la seva pròpia mà i que demostra la seva presència a la ciutat. Data del 26 de juny del 1741. És el rebut de la venda d'un concert de Vivaldi a un conte. Un mes més tard, tot s'havia acabat. De sobte, Antonio Vivaldi moria, ignorat per tothom, lluny de Venècia i pobre. El mestre va ser enterrat el mateix dia en un servei fúnebre de manera molt sòbria, reservades a les persones humils o les persones que estaven soles o no tenien família. El que sí està clar és que va morir el 28 de juliol del 1741. Pobre, sol i allunyat de la seva estimada Venècia. I de fons és el seu Dixit Dominus.

Doncs estàvem sentint uns extractes del Dixit Dominus d'Antonio Vivaldi, Riom 807, en la versió de diferents solistes vocals amb els Nuova Música. Dirigia David Bates. I avui, com a souvenir, l'ambigüetat de la mort de Vivaldi. Mireu, les paraules de vegades serveixen per explicar i la resta del temps per amagar. Sovint les situem en una penombra indefinida, d'on passi el que passi, les podem recuperar i afirmar que teníem raó o que no teníem raó. I això és el que va passar amb la mort d'Antonio Vivaldi. Més que la mort, amb el servei fúnebre. Mireu, us deia abans que el 28 de juliol del 1741 moria Antonio Vivaldi. Doncs bé, el mestre va ser enterrat aquell mateix dia, en un servei fúnebre, de manera molt sòbria, i com us deia,

reservat a les persones humils o aquelles que estaven soles i sense família. I ara és quan entrem en aquell capítol que ha fet vessar rius de tinta i que s'ha repetit mil i una vegada. La missa per l'ànima del difunt es va celebrar a la catedral de Sant Esteve. I el que la història o els historiadors i historiadores han explicat fins ara és que aquesta missa hi va haver un cor de 6 nens, i que entre aquests nens n'hi havia un que tenia 9 anys i que es deia Franz Joseph Haydn. Fins aquí tot molt bonic. Dos grans artistes que es troben en el temps, en un moment en el temps desconeguts entre ells, que es passen la torxa, per dir-ho d'alguna manera, d'un esperit creatiu a un altre, d'un període a un altre. Però, no obstant això, aquest escenari, per a molts estudiosos, és una ambigüetat i amb el temps hem sabut que és pura ficció. Franz Joseph Haydn no va tenir res a veure amb aquell funeral. Va ser un error de traducció, mals entesos, i algú que no es va poder resistir a l'atractiu d'aquest escenari van acabar convertint tot plegat en un mite popular i en una escena ambigua. És a dir, algun historiador o historiadora va exhibir la seva habilitat en crear una història rodona, però errònia. L'última recerca que tenim és de fa pocs anys i diu que després de les exèquies a la catedral de Sant Esteve, el cos de Vivaldi va ser transportat fins al cementiri de l'hospital de la ciutat i va ser col·locat a una fossa comú i se li va donar un enterrament de pobres. Tots els enterraments de pobres comportaven molts poques despeses, les mínimes. Per tant, no hi havia música. La música no estava pagada per aquest enterrament. No podien cantar aquells 6 nens del cor. I tot això tira per terra aquesta literatura que s'ha anat creant, aquesta ambigüetat que s'ha anat creant al voltant de la mort de Vivaldi. I queda clar, queda molt clar, que Antonio Vivaldi va ser acomiadat en silenci, que, segons com, us dic una cosa, pot tenir molt d'atractiu. I de fons, música d'Antonio Vivaldi. Són Yo-Yo Ma i Bobby McFerrin, interpretant aquest andante del seu concert per a dues mandolines en aquesta versió. I ho deixem aquí i tornem demà, com sempre, a la sintonia de Catalunya Música al Gran Tour, fent volar la imaginació per aquest inabastable univers musical i poètic. Us ha fet companyia Victòria Palma. Adéu-siau.

El Gran Tour. Un viatge particular, molt particular. Amb Victòria Palma, a Catalunya Música. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu escriure a elgrantour@catmusica.cat.

0: Catalunya Música. Com et despertes cada dia? Ets dels que fan servir despertador? O t'esperes que canti el gall?
1: Els economistes reclamen que...
0: T'agrada llevar-te ben informat? O prefereixes començar amb música? Si el que et fa posar en marxa cada matí és la música, tens una cita amb... El Primer Temps, la manera més clàssica de començar el dia.
2: Sense colorants ni conservants. Música en estat pur.
0: Cada matí de 6:45 fins a 7:00. El Primer Temps, amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música. Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor. Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
3: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.
0: El centenari John Coltrane al Club de Jazz de Catalunya Música.
3: El 23 de setembre de 1926 va néixer una de les llegendes de la història del jazz, John Coltrane.
0: Per celebrar el seu centenari, el Club de Catalunya Música, que condueix Pilar Subirà, ha preparat una programació especial tota la setmana.
3: A les sessions del Cafè Jazz, a 4:15 de la tarda, hi repassarem els àlbums clàssics de la seva discografia.
0: A les sessions del Via Jazz, a 11:00 de la nit, resseguirem el seu llegat a través de la influència que ha exercit sobre les següents generacions de músics.
3: I per tancar la setmana, a la sessió de dissabte, al Via Jazz Concert, recuperarem el concert d'homenatge a Coltrane del quartet del saxofonista Joe Lovano, gravat al Festival de Jazz de Turku 2026.
0: Així és com commemorem el centenari del naixement de John Coltrane a Catalunya Música.

0: hi ha músiques que no només s'escolten, es comparteixen. Fixa't com sona. Perquè si ets aquí, ja formes part d'aquest so.
1: A Catalunya Música, Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: Ei, hola a tothom, i què tal? Com estan els ànims? Com porteu aquesta recta final d'un estiu llarg i realment tossut? Nosaltres en aquesta estrena de setmana tenim ganes de seguir voltant pel món, a cavall de la música. Per això el Capità Esrea us dona la benvinguda a bord. Una nova aventura musical amb clàssics de diversos gèneres i estils i un full de ruta que és com un entrepà. Tou per dins i cruixent per fora, de gust suau i marí, té un toc tendre i salat, és lleugerament elàstic i d'un arrebossat cruixent, tot plegat ben contundent, vaja, com un senyor bocata de calamars. Sortirem del Congrés dels Diputats, tal com ho sentiu. D'allà saltarem a la Garriga, Vallès Oriental, de la Garriga a Tittenhurst Park, a uns 40 quilòmetres de Londres, d'allà fins a Eisenach, Alemanya, d'allà saltaríem a Paide, Estònia, Kiev, Ucraïna, al Pròxim Orient, l'illa de Còrsega, a Orange, a França, i acabaríem a Sant Martí del Canigó. I la cirereta amb Jordi Pardo, que és director general de la Fundació Pau Casals, i aquesta sarabanda de la segona suite de Bach amb el violoncel Goffilié, que ha sonat avui al Congrés dels Diputats, interpretat per un jove Ettore Pagano, coincidint amb el Dia Internacional de la Pau, dia dedicat des del Congrés a Pau Casals. Què? Us hi apunteu?
1: Fixa't com sona. Edició Clàssics, amb Xavier Solà.
2: I quina és aquella música enganxosa que us persegueix? La del Pep és aquesta.
3: Jep,

0: Ens agrada, no?, que ens hi poseu cullerada, perquè tots tenim alguna música que se'ns enganxa. A quin telèfon demana algú? En el 607-470-305 és ben bé per notes de veu, és allò com un WhatsApp, i res, musiteu una miqueta "That's right, the row", i nosaltres ja hi afegiríem la peça interessant. I això no és tot, eh? Per cert, en nom de la tripulació, gràcies per triar Catalunya Música. Al comandament tècnic, Pol Regàs.
1: Bon vespre i bon viatge.
0: Veus que ve i copilotant Anna Hernández. Anna, benvinguda.
2: Hola, què tal, com estem?
0: Bé, a punt. Avui tenim un programa ben sucós.
2: Molt especial i molt d'última hora. Molt d'actualitat.
0: Sí.
2: Oi?
0: Sí.
2: El menjar al començament. Avui us vull destacar dos moments del programa de dijous, un ressò doble, que diguem, per començar el moment en què una oient, la Cristina, ens va voler corregir quan vam dir que la torre de l'església d'Ulm, Alemanya, era la més alta del món. Ella ens va dir, ep, no és així. Fa molt pocs mesos que la Torre de Jesús de la Sagrada Família, aquí a casa, a Barcelona, és la més alta del món, i ens va portar aquesta curiositat.
3: És curiós perquè l'estructura de la creu amb quatre braços va ser construïda molt a prop d'Ulm. Llavors és curiós que ells mateixos, no, els que tenien la torre més alta del món, construïssin la creu que faria que la creu de la Sagrada Família fos la més alta del món.
2: Va ser molt interessant aquesta aportació. I per

0: D'altra banda, també vam tenir un altre moment molt bonic, la trucada de la Dolors, que va sentir l'entrevista que vam fer a Teresa Forcades i va sentir la necessitat d'expressar això.
1: Va ser preciós, va ser un espectacle meravellós, de llum, com diu ella, de poesia, de música encisadora. Aprofiteu de veritat els que pugueu anar-hi i disfruteu-lo, que és una meravella.
0: Havia vist l'espectacle que ens presentava la Teresa i ens el recomanava. Què tenen en comú les dues intervencions? Que les dues oients, sentint el Fixa't com sona, van sentir aquesta urgència de formar-ne part de manera activa i per això els donem les gràcies.
2: El ressò d'ahir. Anna Hernández.
3: Doncs és el moment ara d'obrir línies a través del 930-48-53-21 amb la misteriosa. Parem bé l'orella aquesta misteriosa U. Repetim? Hi ha algú que 930485321 607470305 i el fixa't com sona @catmusica.cat.
4: Fixa't com sona, edició clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
3: Mira, ara mateix som al Congrés dels Diputats a Madrid, on fa molt poca estona ha acabat la celebració per primera vegada del Dia Internacional de la Pau, un acte institucional dedicat a Pau Casals en commemoració del 150è aniversari del seu naixement. Mira, aquests són els aplaudiments d'un hemicicle ple després d'escoltar el cant dels ocells. L'han interpretat Yoko Suzuki al piano i el jove Ettore Pagano amb el violoncel Gauffier de 1763, el mateix que Pau Casals va fer sonar magistralment durant 65 anys i el qual va considerar el seu amic més estimat. Aquest és el moment.

0: al violoncel i, com deia Anna Belén, s'han escoltat fragments del discurs que Casals va pronunciar a les Nacions Unides el 1958.
1: Toca a los gobiernos y a quienes están investidos de autoridad el hacer cuanto puedan para que la realización de este deseo no resulte imposible. Me parece que cuantos creen en la dignidad humana deben actuar ahora para procurar una mayor comprensión entre los pueblos y un acercamiento sincero de las fuerzas antagónicas.
0: Toca als governs. És el moment de saludar Francina Armengol, presidenta del Congrés dels Diputats. Senyora Armengol, benvinguda i moltes gràcies per l'atenció.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Satisfeta?
2: Sí, molt satisfeta. La veritat és que crec que ha quedat un acte preciós. La primera vegada que el Congrés celebra el Dia Internacional de la Pau, però a més poder-lo fer juntament amb la Fundació Pau Casals per homenatjar un gran músic, però també un gran defensor de la Pau, com era Pau Casals, ha estat una meravella.
0: Si hagués de resumir en una sola idea el missatge que el Congrés envia a la ciutadania, quina creu que seria?
2: Bé, jo crec que el Congrés, obligatòriament, perquè el Congrés hauria de ser el lloc de la paraula, de l'acord, de l'enteniment i de la lluita per un món millor. I, per tant, el missatge que avui volíem transmetre també és aquest, no? De que la institució que alberga la democràcia a Espanya ha de mirar amb fortalesa aquest desig de la pau a nivell internacional i que, desgraciadament, estem vivint un moment molt complex i un moment on, desgraciadament, hi ha moltes guerres i hi ha moltes desigualtats i hi ha molta gent que no fa feina per la pau, sinó tot el contrari.
3: No, la paz no és solamente la ausència de guerra.
0: És així.
2: Així és, sí.
0: I que s'hagi triat Pau Casals per aquesta celebració?
2: És que quan ara escoltàvem les seues paraules en el discurs de la ONU del 58 o quan l'han pogut llegir i pogut escoltar les seues explicacions i les seues propostes, te n'adones que el seu discurs és més actual que mai. Jo que estava a veure Iñaki Gabilondo durant l'acte, comentàvem, no? És que és increïble l'actual que són les seues paraules. Això vol dir, desgraciadament, que hem après poc o no hem après suficient de tot el que va succeint, no?
0: De qui ha estat la iniciativa d'aquest acte?
2: Bé, aquesta iniciativa va venir de gent de la Fundació Pau Casals, que ens va fer arribar aquesta proposta. Després vaig visitar el Museu Pau Casals en el Vendrell, vàrem estar tot el dia amb la gent de la Fundació, nosaltres pensàvem fer alguna cosa del tema de Pau i vàrem trobar que el Lligaró era absolutament extraordinari i jo li vull agrair moltíssim a Jordi Bravo i a tothom que ha fet possible de la Fundació Pau Casals, evidentment, el vicepresident, el vicepresident, a tothom, a tota la gent que li fa feina, a Núria, que du el museu d'una forma meravellosa allà en el Vendrell, la implicació que varen tenir. I després, bueno, doncs, varen proposar això a la mesa del Congrés i varen anar tirant per poder fer possible aquest acte. I la veritat és que crec que era molt necessari en el moment que vivim que hi hagi una defensa important dels valors de pau i de solidaritat.
0: Per què creu que s'ha trigat tant?
2: No sé, a vegades jo penso, mira, han confluït aquest any aquestes dues qüestions, aquesta voluntat política, aquestes ganes de tirar endavant aquest missatge. També estem vivint, és veritat, de moments molt durs, amb una guerra molt a Europa, com la de Rússia contra Ucraïna, en tota la situació de Gaza, que aquí també en el Congrés n'han parlat moltíssim, amb una posició d'una majoria molt clara, amb defensa de la pau i contra genocidis que estan succeint, i per tant jo suposo que tal vegada hi ha una sensibilitat o una necessitat més clara de que el Congrés esdevingui també un punt de referència en la defensa de la pau, no?
0: Hemicicle ple i que ha seguit amb silenci i atenció l'acte. Què li ha semblat?
2: Bé, ha estat un moment d'aquests que no s'obliden, no? Jo crec que ha estat un moment, bé, que farà història a les parets de l'hemicicle. perquè la qualitat dels dos músics jo la vull també dir, perquè ha estat increïble, que per escoltar, per sentir aquesta música en Batxelo de Pau Casals, en tot el significat que això té, jo crec que tot

0: tots els que estàvem allà teníem el cor estret i ample a la vegada, no? De gaudir d'un moment màgic i un moment molt profund. I jo espero que això no només hagi estat un moment. El meu desig és que a veure si som capaços de prendre consciència de lo que està passant en el món, prendre consciència de que les democràcies i els països, com bé deia en Pau Casals, són els que tenim l'obligació de lluitar per un món en pau, no? I que, per tant, no ens posem de perfil davant els problemes que hi ha molt greus a tot el món i també a casa nostra, clar.
1: Casals va defensar la pau, la democràcia i la llibertat en moments molt difícils. Creu que Espanya ha reconegut prou la figura, la seva figura?
0: Jo penso que no, perquè a part de que, òbviament, és un músic universal, que és evident i que crec que és claríssim, també és una persona d'aquestes que té una biografia excepcional en pro de la lluita contra les desigualtats. Ell era, a part de gran músic i gran professor d'orquestra, gran pedagog, també era una persona molt vinculada a que tothom pogués tenir accés a la música. Ell estava molt compromès amb els fills de les famílies treballadores, en proporcionar beques perquè la gent pogués estudiar música, perquè sabia que des de la música també tens un creixement intel·lectual i personal molt ampli. Tenia un compromís, com bé s'ha dit, amb tota la pau, amb la lluita contra les desigualtats. Tenia un compromís amb la democràcia fortíssim, se va exilar, va deixar d'actuar per estar en contra, evidentment, de tota l'època franquista a Espanya. Va ser molt contundent i molt valent, no? I tal vegada persones així han fet possible que les nostres democràcies siguin millors, no? I tal vegada no hem sabut homenatjar prou el seu nom, penso que no.
1: La música, senyora presidenta, avui ha ocupat el centre d'aquest hemicicle. Què li sembla?
0: A mi me sembla molt bé, perquè crec que la música ens connecta amb una part nostra i és un llenguatge universal, internacional, no? I a més ens ha connectat amb un missatge de pau, de llibertat, de solidaritat, de lluita contra les desigualtats i de lluita per un món millor. Per tant, és fantàstic. Aquesta música, diria jo, que ha estat millor que moltes paraules.
1: Fa poca estona que ha acabat el Congrés, la celebració del Dia Internacional de la Pau. N'hem parlat uns minuts amb Francina Armengol, presidenta del Congrés, que ha acabat el seu discurs amb aquestes paraules.
2: És una enorme tarea col·lectiva, la única responsabilitat que debe acorazar-nos. Moltíssimes gràcies, moltes gràcies.
1: Senyora presidenta, és optimista de cara al futur en aquest sentit?
0: Jo sempre sóc optimista. Penso que no hem de deixar de lluitar. Perquè jo, no sé, jo li diré, jo me vaig ficar en política perquè he pensat sempre que hem de lluitar per un món millor i pensava que des de la política, i segueix pensant que des de la política és una arma molt potent per poder transformar la realitat a millor. I, per tant, jo sé que és un moment complex, sé que vivim un món complicat on això, hi ha guerres, hi ha injustícies, hi ha falta d'equitat i falta d'igualtat, però també sé que som molts, molt més dels que ells volen i diuen, com bé deia en Raimon, que pensam que és possible construir molt millor i que ho han de fer junts i juntes. I, per tant, sí, ho han de lluitar. Almenys val la pena lluitar-ho.
1: I parlant de música, quan la presidenta del Congrés escolta la seva música, quin és? Quin estil? Què li agrada?
0: A mi, jo sóc molt de cantautors. Ara he citat en Raimon, però sóc molt això. Lluís Llach, Maria Dalmà Bonet, Paco Ibáñez, música francesa m'agrada molt també. Sí.
1: Senyora Armengol, moltíssimes gràcies, repeteixo, i endavant amb els reptes, que no són pocs.
0: Efectivament, moltíssimes gràcies, un plaer enorme.
3: Fixa't com sona, edició Clàssics. Notes i veus.
1: Aquí estem, eh? Hem deixat el bocata de calamars per més tard, perquè la ruta ara girarà, aprofitant aquest Dia Internacional de la Pau, camí de la Garriga. Anem al Vallès Oriental, vila termal amb referències de l'època romana i també del rei Martí l'Humà, que es veu que al segle XV hi va fer estades per sotmetre's a tractaments termals. I anem inspirats per una cançó convertida en un dels grans himnes universals de la pau i del qual més versions se n'han fet més de 200. Atenció a la brillantor d'aquesta, a ritme de rumba.
4: Proveu d'imaginar-vos
1: feta aquí,

0: Aquesta és la idea. Podeu dir que jo somio, però sé que no estic sol. Imagina't el disc de la 14a edició de la Marató 2005, dedicada a l'Alzheimer i altres malalties del cervell. Per cert, avui també és el Dia Internacional de l'Alzheimer. Demà el programa tindrà, doncs, alguna manera una dedicatòria en aquest sentit. Una lluïda versió, la del Gertrudis, d'aquest mític tema de John Lennon, escrita en col·laboració amb Yoko Ono, any 1971, com passa el temps, en l'àlbum del mateix nom, enregistrat a Tittenhurst Park, la famosa mansió anglesa d'estil georgià on Lennon i Yoko hi tenien un estudi privat. Hi anirem.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics, una zona de confort.
0: Gràcies per la confiança que ens brindeu, per la companyia que ens feu i alhora que ens permet sentir la vostra veu intentant endevinar aquesta misteriosa. Hi ha algú que li vingui? Però ara amb el Pol obrirem la línia de la segona. Tarirà. 9-3-0-48-53-21 s'atendrà l'Anna i 6-0-7-4-70-3-0-5. Aquest no és per trucades, és per un missatge o bé, doncs, això, una nota de veu. I també hi ha el fixa't com sona @catmusica.cat. Doncs va, de la Garriga ens n'anem fins a Sunningdale, al comtat de Berkshire, Anglaterra. Estem a uns 40 quilòmetres de Londres, a l'oest, en concret a Titterhurst Park, no sé, aquí se m'ha anat una mica la llengua, la propietat de Yoko Ono i Lennon, amb els coneguts estudis de gravació on s'hi van registrar part de la història del rock. Avui estan enderrocats i remodelats, però la seva llegenda continua, doncs, viva en part gràcies a aquest himne que hem pogut escoltar amb els Gertrudis i que han interpretat personalitats de tota mena com Stevie Wonder, Elton John, Madonna o Lady Gaga. I també instrumentals, versions memorables com aquesta. A veure si us sonen les dues guitarres.

0: Imagine per dos mestres de la guitarra com Chet Atkins i Mark Knopfler pel concert benèfic de Secret Policeman Third Ball organitzat per Amnistia Internacional a Londres el 1987 al Teatre London Palladium. I està inclòs el disc Certified Guitar Player de Chet Atkins, que és un homenatge a guitarristes amb solvència com el mateix Knopfler, perquè Chet Atkins doncs, ha estat un dels grans ídols d'infantesa. Respecte mutu en cada nota, en cada acord. Això és...
1: Catalunya Música.
2: Fixa't com sona Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2:15 del vespre, a Catalunya Música.
0: I de Tittenhurst Park marxarem cap a Lower Broadheath. És el districte de Malvern Hills de Worcestershire. Et queda la boca d'una manera, quan dius això, que dius, digues, no és ben bé la posició habitual, eh? Worcestershire. Això estem entre Oxford i Birmingham. Per cert, misteriosa U. Aquesta guitarra, eh? Tan, tan, tan, tan. I l'altra és un violoncel. Aquesta és preciosa. Això també. Què faríem sense la música? Doncs va, que ens anem a Malvern Hills de Worcestershire, que és un poble amb la tradició, perdoneu, eh? Amb la tradició d'aquelles tavernes històriques, aquells punts de trobada locals amb l'essència rural i estètica pròpia, històrica, característica. Però Lower Broadheath té un segell de categoria afegit. El fet de ser bressol d'un compositor anomenat cavaller, és a dir, Sir, creador de joies com aquesta que va venint a poc a poc. Fixa't com sona.

0: què me'n dieu d'aquesta galeta Cruix Cruix amb els cors i l'orquestra Pie Gesù, el disc, l'àlbum commemoratiu de la música de Sa Majestat la Reina Elisabet Nimrod, novena de les variacions Enigma i més coneguda, 1899, obra que va catapultar Sir Edward Elgar. Tenia 42 anys. Elgar va compondre una melodia que mai no ha sortit a la llum i de la qual en va fer 14 variacions. El gran enigma de tot plegat. Durant més d'un segle, musicòlegs i analistes han intentat desxifrar quina és aquesta melodia amagada, però de moment sense èxit. Cada variació està inspirada en una persona del seu entorn més proper. Nimrod, en concret, està dedicada al seu amic August Jäger i evoca una conversa de tots dos sobre els adagios de Beethoven. Sir Edward Elgar, 1857-1934, va ser un compositor anglès, autor d'oratoris, música de cambra, sinfonies i obres concertants. Una de les més populars van ser les marxes de pompa i circumstància. Un dia d'aquests les hem d'escoltar, que sempre omplen l'antena. I va ser nomenat mestre de la música del Reial el 1924.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Com els oients, no passen de moda.
0: Com oients com el Joan de Sant Celoni i la Blanca de Lleida, que encerten la segona misteriosa, però no volen entrar en directe. No, és clar, fins que no surten una veu en antena. Però els felicitem, Joan, Blanca. Però tenim ganes de sentir algun oient que doncs marca aquest telèfon que encara no m'he pres, 930485321, o bé el 607-470-305 amb un missatge. I la primera, Pol, aquesta m'agrada molt també, totes dues, I mira, és allò que dius, posem en peces bones, va. I ara on anem? Doncs deixem Lower Broadheath, Anglaterra, i marxem a Centre Europa. Anem a Eisenach. Hi ha estat algú? L'Anna Alemany de Turíngia, gran riquesa històrica i cultural. Mira que si ens truqués algú ara d'Eisenach. Mira, acabo de menjar una xucrut i us estic escoltant. Eisenach. Bé, és aquí on Martí Luter, refugiat al castell de Wartburg, va traduir el Nou Testament del grec a l'alemany, una fita d'enorme transcendència per a la llengua i la cultura alemanyes. Eisenach és també la ciutat natal 1685 d'un dels compositors més importants de tots els temps i a qui Pau Casals considerava el pare de la música. Fixa't com sona.

0: Desperteu-vos, ens crida la veu, un dels moments més emblemàtics de la cantata 140 de Bach. L'obra, de caràcter sacre, evoca Sió sentint la veu dels sentinelles que anuncien l'arribada del nuvi. Bach converteix aquesta cantata en un veritable drama líric en què la soprano representa l'ànima i el baix, Jesús, en aquest cas Peter Schreier. El missatge és una crida de despertar-se, sortir a l'encontre i preparar-se per la trobada en un ambient de serenitat, de pau celestial. I tot això aquí a Eisenach, per cert, amb el Museu Bauhaus. És un museu que conserva una de les col·leccions d'instruments d'època més importants del món.
1: Fixa't com sona Edició Clàssics. Tot allò que les plataformes algorítmiques no poden oferir.
0: Totalment d'acord, i a tocar de 8:45. I una cosa, crec que la Bàrbara de Barcelona mirarà d'endevinar aquesta peça. Bàrbara, benvinguda.
2: Hola, bona nit.
0: I gràcies per escoltar-nos. Què fas mentre sona el Fixa't com sona? Preparant el sopar?
2: Normalment sí, preparant el sopar. Avui estava al cotxe i estic a punt d'arribar a casa. Però normalment sí, estic fent el sopar i m'encanta escoltar el teu programa.
0: Que bé, que bé, doncs t'ho agraïm. I ara tu t'imagino que tu anaves sentint aquesta música i tu dius, però si això és...
2: L'Sting? Fields of Gold?
0: Sí! Sí.
2: Molt bé.
0: A més, en Vimobrini, des de Còrsega, que serem una melange maquíssima. Excel·lent, Bàrbara.
2: Veia que no sonava exactament com la de l'Sting, però la melodia era la mateixa.
0: És la mateixa, exacte.
2: Sí.
0: És aquesta versió que van fer amb aquest grup Cors, i la veritat és que és una galeta de categoria. Quina és la teva música preferida, Bàrbara, ara per ara, en aquest moment?
2: En aquest moment, bueno, a mi m'agrada moltíssim el jazz, m'agrada moltíssim, però bueno, no sé... Soc molt eclèctica.
0: Estàs oberta, clar que sí.
2: Avui he escoltat tot el dia el Lou Reed, per exemple, però
0: veus?
2: No sé per què, i és igual, no sé, tot el que em fas descobrir també és una passada, la veritat és que gaudeixo moltíssim d'aquest programa.
0: Que bé. Doncs mira, ara no s'acaba aquí, perquè acabes de guanyar una dedicatòria. Per acabar el programa posaríem la cirereta, que serà el tema que vulguis, i li dediques a qui creguis, viu o mort, tu decidiràs.
2: Ja. Doncs mira, justament vinc del tanatori aquesta tarda, d'un gran amic, un jefe meu que va morir, que ha mort, vaja. I va, li dedico un vell, el Pere del Kowalski.
0: Val, doncs l'Anna te trucarà perquè pensaràs bé el tema i no pengis ara, i penses unes paraules per dedicar-los-hi a ell, ben sentides. D'acord?
2: D'acord.
0: Bàrbara, gràcies per escoltar-nos.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Adéu-siau. És el que té aquesta interacció, no? Aquest teva meva, zizi, tiqui-taca. Això li dona un swing. Tot això mentre viatgem, perquè ara deixarem Eisenach, Alemanya, i virarem cap a Estònia. Anem a la ciutat de Paide, centre geogràfic del país amb tot un símbol, les ruïnes del castell de l'Ordre de Livònia, amb la torre principal octogonal, 8 cares que doncs, acullen el centre de temps Wittgenstein, on es viatgen el temps. Ho fan a través de les diferents èpoques de la història d'Estònia. Paide és també coneguda com a Bressol 1935 del compositor de clàssica contemporània viu més interpretat al món. Fixa't com sona.

0: amb el duet Caçador, reconegut internacionalment, format pel violoncel·lista Damián Martínez Marco i la pianista Marta Moll de Alba, al seu disc inòtic Spiegel im Spiegel, Mirall al mirall. És obra del músic estonià Arvo Pärt, com dèiem, el compositor contemporani viu més interpretat del món, tant per la seva qualitat musical i emocional com per la seva capacitat de treure al gran públic. Spiegel, Spiegel, per la imatge d'infinitat que es crea quan es contraposen dos miralls, aquella sensació d'hipnosi i meditació. Arvo Pärt és un home de fe declarada que va fer els seus primers passos musicals amb un piano trencat. Es veu que només anaven unes úniques notes que funcionaven i això li va despertar la imaginació i una sensibilitat ben especial. Abans de compositor va ser enginyer de so per la ràdio d'Estònia.
1: De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre, fixa't com sona Edició Clàssics. Amb Xavier Solà.
0: I amb tots vosaltres, per exemple, amb la Carme des de la Guingueta d'Ix, a Burmadam, allà a la Cerdanya. I ens agrada molt saludar-me. Carme, benvinguda.
2: Hola, gràcies. Bona nit a tothom.
0: Bona nit a tothom. Com estan els ànims, primer de tot?
2: Els ànims, bé.
0: Sí,
2: eh?
0: Bé, això és bé, important. Sí.
2: Bé, no, quasi bé no es pot parlar després d'aquesta màgia que hem escoltat.
0: T'ha agradat aquesta última?
2: Que, sí. Ui, totes dues. És que el Bach, entre la melodia, és que ja et feia posar la pell de gallina, la melodia dels instruments i el contracant de la veu, i ara aquesta de l'Arvo Pärt és que és màgia, màgia pura.
0: Ens
2: per
0: agrada
2: tancar els ulls i respirar profundament.
0: Sí. Ens agrada que diguis això i, a més, que miris d'endevinar aquesta peça, perquè tinc entès, segons Mediolana, que diràs una resposta que han dit molts oients.
2: Ah.
0: Serà, sí. Serà la bona? A veure, es diu...
2: No sé. La presó de Lleida.
0: Molt bé, però no.
2: No.
0: Està molt bé, però molta gent ha dit... És que, exacte, què deu tenir? Deu semblar molt.
2: Oh.
0: Tornem a escoltar, a veure... Clar, és... Però escolta'm, fantàstic, Carme. Vols aprofitar per dir alguna cosa a l'audiència?
2: Doncs que no deixin d'escoltar aquest programa, que és molt interessant.
0: Doncs escolta, repeteixo. Sí, per cert, aquí suposo que fa una mica més de fresquet, aquí.
2: Sí, sí, sí. Estem 19 graus ara.
0: 19 graus, home, que aquí els tingués. Sí, sí, sí.
2: Sí.
0: Sí. Carme, gràcies per ser-hi. Bon vespre.
2: Gràcies a vosaltres. Bona nit a tothom.
0: Bona nit. I a tots els que esteu doncs, circulant, no? Que tingueu molt bon viatge, gràcies per triar Catalunya Música. I nosaltres també, de Pa i d'Estònia, en aquesta ruta del Dia Internacional de la Pau, marxarem a un dels indrets on més falta hi fa des de fa anys. Anem a Kiev, a capital d'Ucraïna, en guerra, en Rússia, ja fa més de 4 anys. Aquí, el 1937, que aleshores estava comandada per la Unió de Repúbliques Soviètiques, allà hi va néixer un reconegut pianista i compositor que, tot i resistir cert temps arran de la invasió russa d'Ucraïna el 22, va haver de dir me'n vaig perquè acabaré malament aquí. I se'n va anar exiliat a Berlín. Fixa't com sona.

l'estil músic, o música silenciosa, el tercer moviment de l'Augenblick der Serenade, o Moments de Serenata, de Valentin Silvestrov. Aquesta és la referència al disc Bagatellen und Serenaden. Música de caràcter serè, contemplatiu i íntim, de sonoritat delicada i nostàlgica, que comporten certa pau interior. Valentin Silvestrov avui té 88 anys i en fa 4 sota els primers bombardejos, quan s'havia negat a abandonar casa seva a Kiev, doncs es

0: va gravar a casa seva tocant la serenata 153, dient que la bellesa i la calma musical són els veritables antídots davant del soroll destructor de la guerra. Però, com us dèiem, va haver d'acabar marxant per protegir la pròpia vida. Es va instal·lar a Berlín com a símbol de resistència per a molts ucraïnesos. Des d'aleshores ha compost diverses obres i ha participat en molts concerts benèfics per a la pau, esperant poder tornar al seu estimat país.
1: A Catalunya Música, fixa't com sona. Edició Clàssics. De dilluns a dijous, de 8 a 2 quarts de 10 del vespre i amb segell solar.
0: Sí, ens agrada molt. I d'aquí, zona dramàticament roent, marxarem al Pròxim Orient, però abans tinc la impressió que aquesta misteriosa... potser l'endevinarà la Montse des de Santa Perpètua de Mogoda. Ha quedat clar que no és la presó de Lleida. Montse, benvinguda!
2: Bona nit i moltes gràcies per atendre'm.
0: Només faltaria.
2: És Sant Martí del Canigó.
0: Sí!
2: De Pau Casals.
0: De Pau Casals, i tant! Molt bé, Montse. Sí, sí, sí. En quin moment has dit, escolta'm, això és Sant Martí del Canigó?
2: Oi, he dubtat perquè he sentit només un moment el cello, però m'ha fet pensar-hi que avui en el Parlament de Madrid ha sonat el cant dels ocells i han parlat una mica d'ell.
0: Doncs escolta...
2: celebrant els seus anys. Llavors...
0: un altre aplaudiment per tu des d'aquí. Que sí, Montse, mira'l com surt directe a Santa Perpètua. És de Mogoda, no de la Mogoda, eh? Sobretot.
2: No, de Mogoda.
0: De Mogoda, res de la Mogoda.
2: De Mogoda.
0: Sí, és molt important, això.
2: Sí, Montse, però quan venen els de fora ens diuen de la Mogoda.
0: Clar,
2: i ens
0: no.
2: Sap molt greu.
0: Aprofitem ara, des de Catalunya Música, per pontificar. No, no, no a Santa Perpètua de la Mogoda.
2: És de Mogoda.
0: De Mogoda. I què me'n dius de Sant Martí del Canigó, sardana?
2: És preciosa.
0: Jo
2: I et fa recordar, a més, un dia puges allà dalt al Canigó, te la poses i, a més, sents aquelles campanes del monestir de Cuixà, és per disfrutar-ho a tope.
0: Ja friso, estic frisant. O sigui, avui acabarem allà. Però abans deixa'm dir-te que acabes de guanyar una dedicatòria. No cal fer-la ara. Pensa bé a qui i amb quina peça posaràs la cirereta al programa. Ja quedareu d'acord.
2: Ha de ser avui?
0: No, ja quedaràs d'acord amb l'Anna.
2: Gràcies.
0: I que vagi molt bé i enhorabona.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs va, ja tenim les dues misterioses, Fields of Gold, a Mimo Brini i Sting, i Sant Martí del Canigó. I atenció a la versió que tenim. Quin cello, com sona? Fixa't com sona, és clar. I què fem ara? Doncs d'aquí ens anarem al Pròxim Orient. Anem a una regió històricament marcada per nombrosos conflictes armats. En un context com aquest, la música no pot per si sola aturar una guerra, però sí que pot crear un espai de relació humana que la guerra tendeix a destruir. Aquesta és precisament la idea que hi ha al darrere de l'orquestra West Eastern Divan. Mira quina preciositat!

Així acaba aquest segon moviment al largo del triple concert en do major opus 56 de Ludwig van Beethoven. En directe 2019 amb la Filharmonie de Berlín, destacant Anne-Sophie Mutter al violí, Yo-Yo Ma al violoncel i amb la direcció de Mr. Daniel Barenboim, dirigint la West Eastern Divan Orchestra, que és tot un esdeveniment històrico-simbòlic i coincidint en el 250è aniversari del naixement del mestre Beethoven i el 20è aniversari de la fundació d'aquella West Eastern Divan, amb l'objectiu ja fa 27 anys de reunir joves palestins, israelians i àrabs en general en senyal de concòrdia i diàleg entre tots tres pobles. Curiosament, a la disposició de l'orquestra s'aplica una regla d'or: un músic israelià i un músic palestí o àrab sovint comparteixen sempre el mateix faristol per donar encara més força a aquesta imatge d'unió. Doncs mira, són les 9 i 4 minuts, i nosaltres aquí fent Fixa't com sona, començant la setmana, amb un estiu que no marxa ni punt de sabatots, i amb ganes d'aclimatar-nos millor amb la música.

Del Pròxim Orient ens anirem a l'illa francesa de Còrsega. Ep, algú podria dir ep, dada de mar, amb un 80% del territori que és muntanyós i exemple majestuós del paisatge mediterrani. Cruïlla entre l'Orient i l'Occident, el nord i el sud, aquest mar amb el diàleg a l'ADN. Una mostra d'aquests vincles entre els seus pobles ens el brinda aquesta peça.

quina mixtura més aconseguida aquest Terra d'Oro, una versió del Fields of Gold de Sting del 1999, en aquest cas en col·laboració amb el prestigiós grup Cors i Mobrini, dels germans Jean-François i Alain Bernardini. Sting en anglès i Jean-François en cors, sobre el pas del temps i la bellesa del paisatge, tradició vocal mediterrània amb el pop d'autor. Un èxit internacional especialment per a la llengua corsa, minoritzada, un altaveu de prestigi enorme. I aquí estem, a Còrsega. A aquesta hora, sí, està molt bé aquí, Còrsega. I què farem per sopar? Què podríem fer avui per sopar?

Què me'n dieu, per exemple, d'unes anxoves? Unes anxoves amb unes llesques de pa amb tomàquet, amb bon oli i unes anxovetes, tu. Fan molta festa, unes anxoves, eh? Doncs, on les podríem menjar? A Còrsega? O ens n'anem? Què tal si deixem Còrsega i ens anem cap al majestuós monestir de Sant Martí del Canigó? Encimbellat en un penya-segat espectacular de més de 1.000 metres d'altitud, fundat pel comte Guifré II de Cerdanya, besnet de Guifré el Pelós, devia ser molt pelut, Guifré, eh? Que li posessin... Devia ser-ho molt, hi ha gent que ho és molt, allò. El hombre como el oso, ¿no? Cuando más peludo, que va per aquí, això. Doncs bé, l'any 1035 va decidir renunciar al seu títol, a les seves riqueses i a la seva vida política per retirar-se com un humil monjo. Sí, sí, qui ha dit que fer això? El comte Guifré II de Cerdanya, besnet de Guifré el Pelós, va des allò que passa, escolta'm, ho sentim de tant en tant, testimonis. Ara mateix a la comunitat de monjos de Montserrat hi ha un monjo que va decidir, s'ho va vendre tot, i ho anem sentint. Escolta'm, n'estic ben tip de faramalla. Me'n vaig cap al retir, cap al silenci. I la llegenda diu que ell mateix va esculpir a mà la seva pròpia sepultura a la roca del monestir, on va viure fins a ser enterrat el 1049. A Sant Martí del Canigó, Pau Casals li va dedicar una sardana tan elegant, fixa't com sona.

0: Visca, amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, Sant Martí del Canigó, sardana de 1943 i de Pau Casals, escrita mentre vivia el seu exili a Prada de Conflent, a la Catalunya Nord. Com havien de ser aquells anys? Als peus de la muntanya, a prop del monestir, molt a prop geogràficament de la seva terra, però molt lluny com a frontera política. Tot i ser concebuda com a estructura i ritme d'una sardana, Casals la va orquestrar per a Simfònica, amb especial incís de la corda, i en aquest cas hem escoltat el violoncel·lista, de fet hem tornat a escoltar el violoncel·lista Damián Martínez Marco, del grup Caçador, del duet Caçador. Martínez Marco, gran admirador de Pau Casals. Ell és d'aquí, de Castelló. I ara arriba...
1: La cirereta del pastís.

0: acabem com hem començat, escoltant el cant dels ocells que ha sonat al voltant de les 8 al Congrés dels Diputats a càrrec de Yoko Suzuki al piano i el jove Ettore Pagano amb el violoncel Groffier de 1733, el mateix que Pau Casals va fer sonar magistralment durant 65 anys. Per tant, el Congrés dels Diputats, la notícia és que celebra per primera vegada el Dia Internacional de la Pau, aquest dilluns, l'ha dedicat a Pau Casals. Els assistents a l'acte han pogut escoltar doncs, aquesta melodia en directe, que un hemicicle ple fins a la bandera ha escoltat amb màxima atenció i silenci. I això ho ha viscut in situ, com a màxima gairebé autoritat, Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals, que d'alguna manera són els impulsors d'aquesta proposta. Jordi Pardo ha acabat l'acte amb aquestes paraules.
1: Per a terminar, una frase de Casals. La música debe servir para acercarla a la humanidad, para unirla en una misma fraternidad, en un mundo en paz. Muchísimas gracias.
0: Doncs és un goig ara poder saludar-lo en directe via telèfon. Jordi, benvingut i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Quina valoració en feu d'aquest acte?
2: Home, creiem que és molt important que per iniciativa del Congrés de Diputats hagin volgut celebrar el Dia Internacional de la Pau. És la primera ocasió que això es fa i que, a més, l'hagin volgut dedicar a un català universal com Pau Casals, que, a més de la seva condició de músic de referència del segle XX, amb un reconeixement internacional i un llegat musical importantíssim, no només per la seva innovació en la interpretació del cello, que el va elevar a la categoria d'instrument solista, com mai ho havia estat, sinó també com a un director extraordinari, compositor magnífic, amb una atemporalitat que s'està posant de manifest ara, veient i analitzant les seves composicions, i que, a més, de director d'orquestra fantàstic, va ser un mestre i pedagog fins al final de la seva vida, diguem-ne. Per tant, ens sembla que és un acte molt important, molt motiu. I el motiu per al qual Casals estimava tant aquest Matteo Goffrieler, ell, diguem-ne, ho diu en una de les seves notes, perquè ho anotava tot, que deia que era molt musical i molt capritxós. És a dir, que no era un instrument fàcil, però que una vegada dominat, una vegada s'establia un diàleg entre la sonoritat, l'expressivitat de l'instrument, Casals s'hi sentia molt còmode. Això ho hem contrastat amb altres cellistes que han tingut l'honor de poder-lo trucar, i, evidentment, tant el so de baixos com la sonoritat que té, veritablement el fan un instrument no fàcil, però en canvi molt agraït quan hi ha aquesta complicitat, aquesta connexió, quan gairebé, diguem-ne, el músic sent com vibren la fibra de la fusta amb la que està construït.
0: Precisament el jove intèrpret Ettore Pagano, guanyador de la Queen's Elizabeth Competition, el va fer sonar el 21 de juliol al Vendrell, en el Festival Pau Casals. Jordi, què significa?
2: Aquest... i abans el dia 13 d'abril, en l'acte d'arrencada de la commemoració del 150 aniversari, ja va sonar. Va ser just poc després de la seva arribada que vam tenir, gràcies a l'Òscar Alabau, l'oportunitat de tornar-lo a sentir com ja havia passat anteriorment. Miklós Perenni, al Palau de la Música, va tenir també l'honor de poder-lo interpretar l'any 2011.
0: Aquest violoncel és patrimoni de la Fundació Pau Casals, però també és patrimoni de Catalunya. Com es protegeix un objecte tan valuós sense convertir-lo en una peça de museu que ja no pugui complir la seva funció?
2: Per descomptat. Aviam, i aquesta era la voluntat de Casals. El que estem seguint és la seva voluntat. Ell volia que el cello no estigués en una vitrina. Volia que el cello el pogués tocar a cellistes joves i que, per tant, en la seva idea de recolzar el jove talent, els joves talents, el cello estigués viu de la mà de la passió i l'oportunitat dels joves cellistes. I, diguem-ne, atesa la seva relació d'amistat amb la reina Elisabet de Bèlgica, que té molts punts de coincidència amb la personalitat de Casals. Primer, que durant la Primera Guerra Mundial i després va ser una persona molt implicada en la defensa de la pau i dels damnificats de la guerra. I amb Casals, a part de la defensa de Pau, van tenir unes connexions musicals extraordinàries. Era una magnífica violinista i tenien una complicitat musical important. Quan va estar Pau Casals a l'exili a Prada, de tant en tant hi anava, va anar després a Puerto Rico. És a dir, la reina Elisabet va tenir una connexió molt important i això és el que, seguint la voluntat de Casals, ens va portar a signar un acord amb la Queen Elizabeth Competition, que és de les convocatòries més importants a nivell internacional, que el guanyador, diguem-ne, pot tenir l'honor, l'oportunitat de tocar-lo temporalment i d'aquesta forma mantenir-lo viu com a instrument i seguint la voluntat i el desig de Pau Casals era ajudar a joves músics.
0: El Congrés dels Diputats ha celebrat per primera vegada el Dia Internacional de la Pau i en aquest cas l'han dedicat a Pau Casals. Hem parlat amb Jordi Pardo, director general de la Fundació Pau Casals. Jordi, un missatge més.

0: Jo crec que el missatge seria, l'hauríem de conèixer més. I tenim un instrument, tenim un espai especial, que és el Museu Pau Casals, la casa seva, que és un museu que permet, d'una forma emotiva, poder passejar per la biografia i el llegat humanístic i musical d'aquest català universal. Val la pena que, a part dels actes que hi ha programats, visitar el museu sigui una cosa fàcil que tots els ciutadans de Catalunya estaria bé que fessin.
1: Doncs Jordi Pardo, moltíssimes gràcies i enhorabona per la feina feta.
0: Gràcies a vosaltres.
1: I ens acomiadarem amb tota una cirereta, que és la sarabanda de la segona suite de Bach, que precisament s'ha interpretat en el Congrés, i en versió de Pau Casals, amb el famós violoncel Goffrilie. No? Em costaria tocar-lo si tingués aquí a la vora. Dius, escolta'm, no se'ns trenqués ara això, eh? En nom de tot l'equip, moltíssimes gràcies per la vostra companyia un cop més. Demà us esperem, eh? A partir de les 8 en tindrem dues allò misterioses d'aquestes que pujarem una miqueta al nivell. I després, doncs, aquesta ruta. Demà estic pensant amb el Dia Mundial de l'Alzheimer, que ha sigut avui també, i tindrem resposta a preguntes com aquesta. Com és que pots oblidar persones, però en canvi la música no l'oblides? Fixa't com sona.

0: Fins aquí, música sense paraules. Tot i que no són gaire aficionats a celebrar xifres rodones, el Pedro i l'Albert commemoren el 120è aniversari d'un grandiós compositor, Dmitri Xostakóvitx, el qual podrem conèixer a través de 5 obres imprescindibles.
1: Els homes clàssics, cada dia a la 1 del migdia, a Catalunya Música.

0: Via Jazz. Cada dia a les 11 de la nit, el jazz ocupa Catalunya Música. Via Jazz, una selecció de Pilar Subirà.
1: Bona nit. Aquesta setmana el món del jazz celebra el centenari del naixement d'una de les seves llegendes, de John Coltrane. Homenatges, tesis doctorals, concerts, reedicions de la seva música. Un bon moment per visitar el seu llegat, que a les sessions del migdia aquí al nostre club estem repassant amb els seus àlbums clàssics. John Coltrane ens ha deixat, a més de les seves innovacions com a instrumentista, un immens llegat com a compositor. El centenar de composicions del seu catàleg han estimulat generacions de músics que tornen a aquest repertori per fer-ne noves creacions. Avui en sentirem unes quantes. Benvinguts.

Glossa del saxofonista Michael Breaker del Naima de John Coltrane en directe al Massey Hall de Toronto el 2001. Un altre seguidor de l'estela de Coltrane, el també saxofonista Kenny Garrett, signa aquesta versió de la cançó Equinox.

Equinox, amb aquest repertori de John Coltrane, visitat pel saxofonista Kenny Garrett, amb Brian Blade a la bateria, Pat Metheny a la guitarra i Rodney Whittaker al baix, en una gravació del 1996. Aquest Equinox és un tema que John Coltrane havia estrenat el 1960 i un parell d'anys abans és quan presentava a l'àlbum Blue Train aquest altre tema, Lazy Bird.

Visita el repertori Coltrane del guitarrista Kurt Rosenwinkel en trio amb el baixista Avishai Cohen i el bateria Jorge Rossi, amb Lady Bird, aquesta cançó que John Coltrane havia creat a partir de la progressió d'acords del Lady Bird de Tad Dameron. El quartet de Billy Hart amb Mark Turner al saxo signa aquesta lectura d'una altra de les cançons del catàleg de Coltrane, el Moment's Notice.

Un dels temes de l'àlbum Blue Train que el 1958 va publicar John Coltrane, el Moment's Notice, en aquesta visita que en quartet hi feien el saxofonista Mark Turner, el bateria Billy Hart, el pianista Ethan Iverson i el baixista Ben Street. És música gravada el 2006.

vocalista Michael Mayo donava amb aquesta versió una nova vida als Giant Steps de John Coltrane. Ho feia amb Shai Maestro al piano, Linda Mayhanow al baix i Nate Smith a la bateria. Aquesta curiosa versió que trobem a l'àlbum Fly, d'una de les composicions de Coltrane més visitades pels músics de tot tipus de gèneres. Coltrane l'havia escrit l'any 59 i publicat el 60 a l'àlbum al qual justament aquest Giant Steps posava nom. Seguim amb un altre clàssic del catàleg de Coltrane, visitat ara pel pianista Brad Mehldau. És el Countdown.

En solitari i en directe el juliol del 2005, glossa de Brad Mehldau del Countdown, una de les composicions de John Coltrane. I el vibrafonista Joel Ross veu així un altre dels temes clàssics de Coltrane, el Central Park West.

Aquesta cançó, Central Park West, és la que John Coltrane va incloure a l'àlbum Coltrane's Sound del 1964. I el vibrafonista Joel Ross convidava el saxofonista Emmanuel Wilkins, el baixista Canoa Mendenhall, el bateria Jeremy Dutton i el pianista Jeremy Corren a fer-ne el 2024 aquesta versió que van incloure al treball New Blues.

Doncs aquest tema d'aires bluesístics, Cousin Mary, és el que Coltrane va escriure l'any 59 i va estrenar a l'àlbum Gent. Mary Learly Alexander és la cosina de Coltrane, a la qual feia referència al títol del tema que sentíem en aquesta visita del pianista Jean-Michel Pilk amb el seu trio.

La saxofonista Lakeisha Benjamin es declara d'autora de John Coltrane, el considera el seu gran referent. I ella és qui signava aquesta versió de la Seyyida Song Flute que John Coltrane va dedicar a la seva filla adoptiva, Seyyida, i que va estrenar a l'àlbum Giant Steps. Començàvem aquesta sessió de noves vides de les cançons de John Coltrane sentint Naïma i marxarem amb una altra versió d'aquesta mateixa composició. Fa uns quants anys, l'any 95, la signava el guitarrista John McLaughlin en trio amb Joey DiFrancesco a l'orgue i un dels membres del quartet clàssic de Coltrane, Elvin Jones, a la bateria. Tornem demà. Bona nit.

0: Catalunya Música.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

La música amb la qual us acompanyem tot seguit a Catalunya Música és de Van Sounding Dee. És el seu sextet de corda en si bemoll major, opus 92, que sentirem en la versió del quartet Prat, ampliat per l'ocasió amb Jean Dupuis com a viola segona i François Michel com a violoncel segon.

Aquest era el sextet de corda en si bemoll major opus 92 de Vincent d'Indy i l'hem sentit en la versió del quartet Prat amb Jean Dupuis com a viola segona i François Michel com a segon violoncel·lista.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Tot seguit ens acompanyarà el concert per violí i orquestra número 1, Opus 6, de Niccolò Paganini, i l'interpretaran la violinista Hilary Hahn i l'Orquestra Simfònica de la Ràdio Sueca, dirigida per Eiji Oue.

Acabem de sentir el concert per violí orquestra número 1 en re major a Opus 6 de Niccolò Paganini. Els intèrprets han estat la violinista Hilary Hahn i l'orquestra simfònica de la ràdio sueca dirigida per Eiji Ohue.

0: Catalunya Música.
1: Els que sonen a continuació a Catalunya Música són els tres moviments de la sonatina per a piano de Maurice Ravel, interpretats pel pianista Juan Miguel Murani.

0: Era la sonatina per a piano de Maurice Ravel, la que sentíem interpretada pel pianista Juan Miguel Morani.
1: Això és el Nocturn de Catalunya Música.
2: Tot seguit us convidem a sentir el doble concert per violí i violoncel Opus 102 de Johannes Brahms en la versió de Julia Fischer, violí, Daniel Miller-Schott, violoncel i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam dirigida per Jacob Kreutzberg.

0: Hem sentit el doble concert per violí i violoncel Opus 102 de Johannes Brahms. Els intèrprets eren la violinista Julia Fischer, el violoncel·lista Daniel Miller-Schott i l'Orquestra Filarmònica Holandesa d'Amsterdam, dirigida per Jacob Kreitzberg.
1: Catalunya Música.

L'obra que sentirem a continuació a la sintonia de Catalunya Música és el trio de corda Opus 58 d'Albert Roussel. Els intèrprets d'aquesta versió són Frank Schilly al violí, Rolf Schilly a la viola i Martin Merker al violoncel.

0: Interpretat pel violinista Frank Schilly, el viola Rolf Schilly i el violoncel·lista Martin Merkel, sentíem el trio de corda Opus 58 d'Albert Roussel.
1: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.

ens acompanyarà la Simfonia número 1 opus 9 de Samuel Barber, tal com l'interpreta l'Orquestra Nacional Escocesa, dirigida per Mary Nelsop.